Estem en directe, que ens ha portat a l'inici d'aquesta segona part del nostre espai enregistrat a Budokan, a Tokyo, al Japó, el 23 de febrer del 1984, Live at Budokan, disc del 2022, publicat per Willie Nelson, amb la seva particular versió d'aquest Holy Daddy The Walk de l'any que acabem d'escoltar. Diversos artistes es van unir l'any 2001 per cantar aquest himne que es diu America the Beautiful.

Aquell any 2001, una cançó que es va convertir en un símbol d'unitat i consol després dels atemptats de l'11 de setembre d'aquell fatídic any. Fa referència, doncs, a America the Beautiful, amb les interpretacions històriques que ens va portar, per exemple, Ray Charles, recordem, a les sèries mundials de béisbol del 28 d'octubre de 2001, en Willie Nelson, America Tribute to Heroes, també aquell 21 de setembre de 2001. Una col·laboració, aquesta que acabem d'escoltar, d'estrelles de la música country, que es va publicar abans dels atemptats, que va ser el juliol del 2001, que es va publicar Keith Urban, Toby Keith, Vince Gill, Brooks and Dunn, entre d'altres, amb aquesta versió col·lectiva que va entrar a les llistes de Hot Country Songs. Arran de l'11S, la cançó va tornar a entrar amb força a les llistes d'èxit americanes. L'acabem d'escoltar. I ara, un senzill del 2006 d'en Dierks Bentley. Això es diu Every Mile a Memory.

Hem passat el country rock and the Blackberry Smoke des del 2018 i l'àlbum Final Light, del qual hem escoltat aquesta cançó Nobody Gives a Damn, que ens acostaven una banda excepcional que va publicar el 6è àlbum d'estudi el 6 d'abril de 2008. Va ser una producció pròpia de la banda que va rebre crítiques molt positives. Va arribar a debutar el número 3 de les llistes de música country d'aleshores, també el número 2 de les llistes americana i folk, i també va entrar amb força a les llistes del Billboard 200, que ja sabeu que és de qualsevol estil de música. Blackberry Smoke ens aportava diferents senzills d'aquest àlbum. Escoltarem una segona cançó d'aquest disc d'una de les bandes capdavanteres d'aquest estil musical, fundada a Atlanta, Georgia, l'any 2001, amb Charlie Starr, Paul Jackson, Richard Turner i Brandon Steele. Aquesta peça es diu Flesh and Bone.

Del country rock del 2018 al temps de country passarem amb una cantant de música folk, country i pop vintage, originària de Coeur d'Alene, l'estat d'Idaho, que ha aconseguit una gran popularitat internacional gràcies al seu estil més retro i a una col·laboració destacada amb l'estrella del country, en Zach Bryan. Estem parlant de la Gabriela Rose, que el 29 de maig de 2026 publica aquest I Just Wanna Be Love, del qual la cançó que escoltem obre les portes, Lunch Money.

0: just your lunch money.
1: La Gabriela Rose ja va començar a compondre durant l'adolescència, va publicar un EP de debut, Lost in Translation, el 2019, i el 2024, arran de la viralització del seu senzill independent Double White a TikTok, va aconseguir molta notorietat, sobretot a plataformes. El juliol del 2025, la seva carrera va fer un gran salt en col·laborar com a vocalista principal en els senzills de Zach Bryan, el Madeline, un duet que va arribar a debutar al número 62 del Hot 100 i va entrar al top 10 de diverses llistes de rock i de country d'aquest prestigiós mitjà. Va acompanyar també Zach Bryan a l'escenari per cantar en directe davant milers de persones durant els seus concerts al MetLife Stadium de Nova York. Aquest és el seu llarga durada que avui us estem presentant amb cançons com aquesta que es diu Cocaine.

tres cançons que us oferim d'aquest disc que ens aporta també alguna col·laboració, com per exemple ho fa amb la cinquena cançó, amb el cinquè tall d'aquest disc, una cançó que ens arriba amb la col·laboració del cantant Cameron Whitcomb, que ja alguna vegada ha sortit amb el nostre espai, aquest cantant i compositor canadenc de la Columbia Britànica. Col·laboren amb aquest tema que es diu Think About Me, de l'àlbum de la Gabriela Rose.

van ser originalment enregistrats a Mobile, per això es diu així, Alabama, el 1969, per en Travis Tork. Els va gravar i allà van quedar amb caixes que tenia el llegendari productor de Nashville Booth Cason. Quan va vendre aquest tot el seu estudi de gravació i després d'una força neteja, es va trobar que hi havia tota una sèrie de cintes en el qual hi havia les demos originals de les cançons que en Jimmy havia escrit i enregistrat per Booth quan estava treballant per aquesta companyia al finals dels anys 60. Diuen que n'hi havia unes 125 i amb aquest Buried Treasures doncs n'hem trobat unes quantes, a més de les explicacions del propi Jimmy Buffett. Excel·lent en recordar-los i ho farem també més sovint en d'altres peces. Ara, però, és el torn d'escoltar una cançó d'en Howard White, una peça antiga, ja us ho aviso, que es diu Rosette, per cuidar, com sempre ens agrada fer tots nosaltres, el passat de la història de la música country. Són els Hickory Singles, Howard White, Rosette.

1964, l'extraordinària música d'un dels grans gentlemen de la música country, també mort massa aviat, en Jim Reeves, amb I Guess I'm Crazy. I ara, una mica de country rock que volem recordar a càrrec d'una banda que va existir, de Southern Rock de Nashville, formada per dos antics membres de la banda Llama i un dels Kicks, al costat d'un quart membre que va ser el 2005, quan es va fundar Ben Brown, Neil Mason, Jaron Johnston i Kelby Ray. Varen deixar la formació el 2011. Es va acabar aquests American Bank. Del seu àlbum d'estudi del 2010, American Bank, precisament, escoltarem una de les cançons que en formava part. Era aquest títol, Wild and Young.

En Keith Urban començava la seva carrera artística, formava part d'una formació que va tenir cert èxit i que es deien The Ranch. Temps després es va recuperar i d'aquí ve la confusió moltes vegades de si era música només en Keith Urban o de la banda, però es va recuperar sota el seu nom, Keith Urban and The Ranch. Aquest va ser un dels grans èxits de la formació. El tema era Walking the Country.

Me'n vaig i em faig a via perquè m'encanta la música i vull escoltar un darrer tema. Crystal Gayle, la recordarem, una de les extraordinàries artistes de la història, amb The Blue Side. Adéu-siau i fins la setmana que ve al Temps de Country.

Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre espai. Aquesta és la música que ens acompanyarà en el dia d'avui. Les composicions esplèndides de Harlan Howard, un dels més grans compositors de música country. Programa número 39. El dediquem a les seves peces. I és que en Harlan Howard en va arribar a escriure, diuen, més de 4.000, 100 de les quals van arribar a estar dins el top 10 de la música country. Avui hem escoltat o hem començat amb el seu primer èxit, si es podia així, sí, va ser el Pick Me Up On Your Way Down. Ja n'havia tingut altres de menors, però aquesta cançó enregistrada per Charlie Walker va arribar al número 2 de les llistes de música country a finals de l'any 58. Un any després, Ray Price va tenir un gran èxit amb Heartaches by the Number, Harlan Howard.

Harlan Howard va néixer el setembre de 1927 a Detroit, a Michigan. Ens va deixar el març del 2002 amb una carrera de més de 60 anys en el món de la música. Doncs ben jove ja li va interessar moltíssim la música, sobretot perquè escoltava el radio show, el programa de ràdio del gran Ole Opry. Això van ser els seus anys formatius amb la influència de la música country. Després de servir a l'exèrcit, ja escrivia cançons anteriorment. Diu que quan tenia 12 anys ja n'escrivia de cançons. Després de l'exèrcit se'n va anar cap a Los Angeles amb l'esperança de vendre les seves cançons. Algun d'aquests va tenir un èxit menor, com hem dit, després van esdevenir-se cançons com aquest Pick Me Up On Your Way Down o aquest Heartaches By The Number, o per exemple també una extraordinària cançó que va compondre al costat d'en Hank Cochran i que va ser enregistrada per la Patsy Cline. Era aquell I Fall To Pieces.

d'ell es diu que va ser qui va dir la frase tan cèlebre que la música country són tres acords i la veritat, three chords and the truth, conegut com el Dean of Nashville Songwriters. En el seu màxim moment de popularitat, que va ser l'any 1961, va tenir un èxit, diríem que poc igualat o mai igualat per cap altre compositor, perquè en el mateix moment, 15 de les seves cançons apareixien a les llistes de música country de manera simultània. Cançons com, per exemple, aquella que va compondre al costat d'en Buck Owens i que va ser un gran èxit, un número 1 al 1965, la cançó I've Got a Tiger by the Tail. I've got a...

farem un bon fart d'escoltar cançons avui perquè penso parlar molt poc només presentant les cançons escrites per en Harlan Howard i que van ser èxits importantíssims al món de la música country. Com per exemple el tema Busted, primer enregistrat per Johnny Cash el 1962. Va esdevenir un número 5, un top 5 al Billboard Hot 100 de la música general, un èxit de pop de Ray Charles el 1963 i després va ser un número 1, és la versió que escoltarem a les llistes de música country per John Conley, el 1982. Busted.

Era aquest tema Busted en John Conley. Una altra cançó de les més recordades és Above and Beyond, The Call of Love, enregistrada originalment per Buck Owens. Va arribar a ser un número 3 a les llistes de country el 1960, però el que escoltarem és la versió que va ser un número 1 el 1989 per Ronnie Crowell, una altra composició del nostre protagonista del dia d'avui. Estem recordant a Country Classics les cançons compostes per Harlan Howard.

És un programa especial en la música d'en Harlan Howard amb cançons que van ser coescrites també en gent com en Tom Paul Glasser, amb qui va compondre aquest tema, Streets of Baltimore. Aquesta peça, aquesta balada esplèndida, va ser un top 5 per en Bobby Bird l'any 1966. Streets of Baltimore.

En Harlan Howard va estar casat en diverses vegades. Una de les seves esposes va ser una gran intèrpreta, també, i que va conservar el seu nom. El 1966 era, o era la seva esposa, i en Harlan Howard va compondre aquesta cançó que la Jan Howard també va portar fins al top 5 de les llistes americanes. L'escoltem amb aquesta peça que es deia Evil on Your Mind.

Una altra de les cançons que va portar el número 1 i que també va guanyar un Grammy el 1969 va ser, però, amb una versió de Rhythm and Blues. En Joe Simon va publicar la cançó d'en Harlan Howard, The Choking Kind, que originalment havia estat un èxit per Waylon Jennings el 1967.

Cançons de Harlan Howard, com per exemple una cançó que va ser un top 15 èxit de música pop per Brenda Lee el 1965, la cançó Too Many Rivers. Però com que estem en el món del country, escoltarem la versió que varen fer les Forrester Sisters el 1987 i que va arribar a ser un número 1 a les llistes de música country.

va ser un extraordinari intèrpret a finals, intèrpret també, n'escoltarem alguna després, però vull dir compositor de molt èxit a finals dels 50 i durant tots els 60, després d'una etapa en la qual no va tirar tant als anys 70, però déu-n'hi-do, el 80 i els 90 va tenir una revifalla importantíssima en format de grans èxits i de números 1. Comencem per Why Not Me, la cançó coescrita amb Brent Maher i Sonny Throgmorton. Aquest gran èxit va passar-se dues setmanes al número 1 de les llistes de música country el 1984. Les culpables, The Judds.

del 1984 al 1993, amb una cançó coescrita al costat de Costas, un altre excepcional compositor. Aquest gran tema va esdevenir un número 1 per Patti Loveless aquell any 93. La cançó composta per en Harlan Howard, Blame It On Your Heart.

Seguim amb aquestes cançons que va compondre al costat d'altres compositors, com per exemple, en aquest cas amb en Chick Rains. La cançó Somebody Should Live és una peça que va portar fins al... Seguim amb aquestes cançons que va compondre al costat d'altres compositors, com per exemple, en aquest cas amb en Chick Rains.

tornem al 1984, una part d'aquella cançó de The Judds també va tenir un altre número 1. La van convertir amb aquest número tan encobejat i especial en Conway Twitty, aquell any 84. La cançó d'en Harlan Howard que mencionem és I Don't Know a Thing About Love, The Moon Song.

i cançons compostes als anys 60 que van trobar una nova vida als anys 80. En aquest cas, el número 1 hi va arribar el 1988, la cançó Life Turned Her That Way, que va cantar i va portar fins aquest número 1 Enrique Van Shelton.

No pararíem, com hem dit, més de 4.000 cançons i 100 cançons a les llistes de música country. Per tant, en tenim per fer moltíssims programes. Però, per exemple, per escoltar gent diversa, què me dieu d'aquest tema també tan conegut que varen fer o varen interpretar els Mavericks, aquest Excuse Me, I Think I've Got a Heartache.

I què tal si l'escoltem també amb ell mateix? El 1961 va editar un disc, mai millor dit, Harlan Howard Sings Harlan Howard. Ell mateix es canta amb les seves cançons. Aquesta peça l'havia gravat també en Charlie Rich, She Called My Baby, però l'escoltem amb la veu del mateix Harlan Howard.

Una cançó que també van interpretar Patsy Cline o també va versionar Liang Womack, per exemple. You Don't Know My Mind, Harlan Howard cantant la primera de les cançons que trobàvem amb el seu disc del 1967, Mr. Songwriter.

0: Tanquem la paradeta amb aquest programa que hem dedicat a Harlan Howard i les seves composicions. També podíem haver escoltat, per exemple, aquella cançó Everglades, que va ser un clàssic per Kingston Trio. O, per exemple, podíem tancar amb un èxit de Johnny Cash per al seu àlbum d'estudi Orange Blossom Special i també per al Live at the Folsom Prison, aquell àlbum. La cançó The Wall també era de Harlan Howard. Amb aquesta ens acomiadem. Serà fins la setmana que ve amb els clàssics de la música country. Avui especial, Harlan Howard.
1: There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall. Staring at the wall. In his hand was a note that his gal had wrote, and it proves that crime don't pay. Was the very same gal he robbed and stole for, naming her wedding day.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. Al matí, a les 10, hi haurà el concurs infantil de dibuix, a la plaça del Portbó. I a la mateixa hora, sota les voltes, mostra de puntaires. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

ha persones que ens ensenyen passos i n'hi ha d'altres que, sense adonar-se'n, ens ensenyen a viure la música. Rafel, aquesta és per a poc.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

ficat la qüestió i troba't fent el que t'agrada. Aixeca't sense pressa, però aixeca't d'una vegada. Som més forts del que pensem i aquest moment no es recupera. Subestimes el poder de creure en tu i el teu sistema. Va a l'esfera, aposta pel teu don, volir la pena. Feina feta, ben tranquil·la, cosa en pau i alma serena. Tambors de llibertat són dins del cor i en aquest moment dins teu brota el jardí d'aquesta sort. Perquè és que és viure, compartir, somriure, millorar i aprendre de les coses que ens han portat fins on som. Camina lliures, treballant la calma de la nit, perquè de dia brilla el sol, brilla el sol, brilla el sol. Perquè és que és viure, compartir, somriure, millorar i aprendre de les coses que ens han portat fins on som. Camina lliures, treballant la calma de la nit, perquè de dia brilla el sol, brilla el sol, brilla el sol. Demà m'apaitaràs.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

bé, aquí tornem a estar i un plaer acompanyar-vos una vegada més amb música per començar el dia a través de la nostra sintonia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És un plaer, com sempre, com hem dit, estar al vostre costat. La música de Willie the Bill per començar el nostre programa en tot el ritme musical. Un ritme que, després d'aquest Demasiado Corazón, continuarà amb Then CC i un dels grans clàssics de la història de la música, I'm Not In Love, no estic enamorat, que sí que ho estic. Música, sisplau.

Aquesta banda britànica, Dance CC, una banda que va tenir els seus orígens el 1972 a Stockport, a Anglaterra, i que va estar formada per Graham Goldman, Eric Stewart, Kevin Gulley, Lol Cream, i que va funcionar molt bé fins l'any 1995. La música de Dance CC i aquest gran èxit seu, anomenat I'm Not In Love, una extraordinària cançó que arribava al número 1, 1975. És Martinha, hoy daría yo mi vida.

Ràdio La Vida també ens ha acompanyat amb aquest matinal. Anem a escoltar una altra cançó que té al mateix temps nom de pel·lícula, una pel·lícula de l'any 1963 argentina. Era Cuando calienta el sol, de Julio Saraceni. Bé, Cuando calienta el sol és una extraordinària cançó que també han interpretat diversos artistes. Avui escoltarem la versió de Los Machu Cambos i després els Brotherhood of Men portant-nos la seva Chanson d'Amour.

Song d'amor, la cançó de Brotherhood of Men, una banda excepcional, una banda també britànica, un grup dels anys 70, més conegut, més recordat per haver guanyat el Festival d'Eurovisió l'any 1976 amb aquella peça que es deia Save Your Kisses for Me, que era una barreja de música country i una música pop, però molt interessant. Un grup britànic que va funcionar bastant bé a partir d'aquell moment, tot i que aquesta cançó que acabem d'escoltar, que va ser un èxit a l'estat espanyol, aquest Chanson d'amor, i també a França, no va ser ni a Anglaterra ni als Estats Units, i no està ni llistada dintre dels 20 millors senzills i èxits d'aquesta formació. Anem a la música italiana amb Peppino Di Capri, en Giuseppe Faella, cantant nascut a Nàpols, on era un cantant força popular de música italiana, compositor i també pianista. Va néixer l'any 1939. Peppino Di Capri ens aportarà ara un dels seus temes més coneguts a la fonoteca matinal. Es tracta d'una cançó que duia el nom de Melancolia. Després, Leonardo Fabio també ens portarà una de les seves cançons amb el nostre espai. Primer, escoltarem doncs la música de Peppino Di Capri sonant aquí a la nostra fonoteca matinal.

Diu que potser només et regali una rosa. De fet, és una bona idea. De ben segur, en el món de la música, també tot es permet. Leonardo Fabio, nascut com a Fuad Jorge Yuri el 28 de maig del 1938 a Luján de Cuyo, a Mendoza, Argentina, va ser un dels cantants en música castellana, en lletra castellana, més coneguts de la dècada dels 60 i dels 70, amb èxits com Ding Dong, Les coses de l'amor o La cita, per exemple. Amb aquesta cançó també va tenir un èxit impressionant, o que fes Simplemente le regale una rosa. Hi ha una cançó que a mi m'encantava quan jo era una mica més jovenet cara. El seu nom és Yo no te pido la luna, i qui la cantava era una jove, aleshores, Fiordaliso.

Des d'Itàlia, acompanyant-nos amb la seva música Fior d'Aliso, quan un creia que encara l'amor podia ser una cosa interessant. En aquella època veiem ocellets i després sortia el caçador. Veig mal que amb els anys també ho tornes a recuperar, aquestes coses. Fior d'Aliso, Yo no te pido la luna, et demano senzillament que estem junts aquí a baix. La música de Nancy Holloway també ens acompanyarà uns minuts amb el nostre programa, amb la nostra fonoteca matinal. Recordeu que si voleu cançons que s'escoltin en aquest programa, només heu d'enviar un correu electrònic a fonoteca matinal, tal com s'escriu, fonoteca matinal i junt @radiopalafrugell.com, i us la posarem. Anem a escoltar a Nancy Holloway, quan diem la fi de l'ET, quan arriba la final, el final de l'estiu.

La Fonoteca Matinal, amb un servidor, Rafael Corbí, sempre intentar-vos portar aquests grans èxits de sempre, cançons que voleu recordar, clàssiques, que també s'han cantat en castellà, i aquesta també la recordo en català, aquest Piano Piano m'enamoré de ti, poco a poco m'enamoré de ti, i la d'abans també, el Quan vien la fi de la te, cuando llega el final del verano, quan la fi de l'estiu ja està aquí. Marie Laforet va ser una cantant i actriu francesa nascuda de pares armenis. Va néixer el 1939 a Soulac-sur-Mer. Ui, que bé. El seu nom real era Maitena Domenach. Marie Laforet ens portava bones cançons, sobretot als anys 60. Va ser... La seva carrera va començar d'una manera molt curiosa, perquè va substituir la seva germana en el darrer minut amb unes proves que s'estaven fent amb una emissora de ràdio francesa, i va aconseguir guanyar. Marie Laforet, La Playa.

recta final del nostre espai ja per al dia d'avui. Ens queden poques cançons. Harold Melvin and the Blue Notes ens portaven aquesta cançó, un dels màxims representants d'aquell so de Filadèlfia dels anys 70. Van començar la seva carrera precisament a Filadèlfia amb el nom de Charles Magnus, però després es van canviar a partir de que varen interpretar la seva música als anys 72 amb un nou segell discogràfic. Varen continuar com aquest grup fins la mort de Harold Melvin el 1997. Me and Mrs. Jones, una excepcional cançó que acabem d'escoltar recordant la seva àmplia, variada i excepcional discografia. Michel Fugain és també un artista que ens acompanyarà ara mateix amb una altra de les seves cançons. El recordem ara precisament cantant Una vella història, també una cançó que ens arriba en francès. Una vella història és la cançó d'aquest cantant nascut a Grenoble el 1942. Michel Fugain.

Així hem gaudit nosaltres de la música de Mecano, recordant-la també a la nostra fonoteca matinal amb Una rosa és una rosa, una de les seves cançons més clàssiques. És moment d'acomiadar el nostre programa d'avui, ho fem en la música d'unes llegendes. Ens acompanyaran Frank Sinatra, Gene Martin, Sammy Davis Jr. sota el títol genèric de Rat Pack. Ells ens portaven un concert en directe on An Evening in Roma i Volare són les dues cançons que es troben dins aquest medley. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió a la fonoteca matinal.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 6 de la tarda, pels carrers de Calella, batucada amb els voltors. A 6:45, a la plaça del Portbó, sardanes amb la Copla Baix Empordà. I també a la mateixa hora, a 6:45, entreguen dels premis del concurs infantil de dibuix a la plaça de les Escoles. A les 7 hi haurà animació infantil amb Fefe i companyia, a la plaça de les Escoles. I d'altra banda, a les 7, ruta Josep Pla a Calella amb sopar al restaurant Caliu. Calin inscriure's abans a fundaciojosepla.cat/agenda. I aquest dissabte, a les 10 de la nit, cançons arran de mar amb els cremats. I també un cremat popular a càrrec de Serrans i Jolivies, la Comissió Juvenil de l'ABAC. Es farà a la platja del Canadell. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Mare meva.
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va por que... I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Són les 8, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez compareixerà aquest matí a les 9 davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió tant del PP com de Vox, sinó també amb retrets dels seus socis d'investidura. Esquerra Republicana i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí a casa nostra els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Albergadà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la compensació de 442.000 euros que la Paeria de Lleida va pagar entre els anys 2024 i 2025 a l'antiga concessionària de radars municipals per no haver utilitzat el cinemòmetre mòbil durant bona part de la vigència del contracte entre el 2013 i principis del 2019. I en els esports, l'Igualada es proclama campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 27 de juny, a les 6 de la tarda al Museu del Suro, descobreix Cuixart, un taller familiar de pintura sensorial, per descobrir com un artista s'inspira en la natura. Va dirigit a infants, entre 5 i 12 anys. El preu és de 3 euros i cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
5: A totes les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 17 02 77.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12. Ràdio Ràdio

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu d'estat. I d'altra banda, es manté activat el pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
3: La Sauleda,
2: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Cap Roig Festival presenta...
0: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
0: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
0: Cap Roig Festival, l'has de viure.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van activat el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el 5è i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tomberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: El so de Palafrugell, les

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu. Yeah. Worldwide. 2025.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902 17 02 77.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
1: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
0: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
1: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
0: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
1: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
2: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: ταχύτη δύο έμπασα μέσα στο μυαλό.
1: Lloca passa a casa nostra, passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut a la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 9:45, quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragues i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 902 17 02 77.

Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge 28 de juny, a 2:15 del matí, a Llofriu, al Centre Cultural Bassa Roques, la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, amb una demostració de la Pela del Suro i una degustació de vi de la denominació Origen Empordà. El preu és de 15 euros per als adults, 8 pels infants de 7 a 16 anys i gratuït fins als 6 anys. Per assistir-hi cal inscriure's al Museu del Suro, al telèfon 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
0: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Hola a tothom, som en Nacho Martínez, en Cristian Simón i en David Tutusaus i formem Garoines, el nou grup d'aquí de l'Empordà. Us volem presentar el nostre primer senzill, que es diu Garoina. Esperem que ho disfruteu i que us agradi molt.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a comparèixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
3: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
3: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La letra ya cayó. Vine a Fes Més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.
6: Salutacions des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Comencem ara, finalment, la quarta temporada de Radiació de Fons.
7: I tornem a ser, sí!
6: Amb moltes ganes, molt efusius, com podeu veure. Com sempre, doncs, un servidor, en Joan Regí, acompanyat per en Marc Heras.
7: Hola a tothom!
6: I el control tècnic hi tenim en Ferran Castelló.
8: Molt bon dia, benvinguts.
6: Aquesta veu em sona. Tu fas algun altre programa de ràdio, no?, per aquí, també.
8: Surto algun dia per aquí a la ràdio.
6: Sí.
7: Molt trempat, aquest noi.
6: Sí, ho fa tot, ens ho fa tot.
8: Anar a fer la pilota, eh?
6: Home, hem de renovar per la cinquena, no? Diria.
8: Sí, passeu per la cinquena.
7: Que acabem la quarta primer. Que tot just l'arrenquem.
6: I com hem d'arrencar aquest 59 episodi, perquè vam acabar la temporada passada amb els 50, just.
7: Se'ns va escapar, que fèiem 50 episodis.
6: No, vam fer una festa, però sí que no se'ns escapa, doncs, que aquest del 51è. I, clar, és la quarta temporada. I què vam fer la temporada passada amb el número 3? Doncs, programa amb el 3.
7: Bueno, anem a mirar quines curiositats trobem, tenim ja sobre el número 4.
6: Tot i que ja ho veurem més endavant, que potser hi ha algunes coses del número 4 que no hauríem de dir. Carai, ben curiós tot.
8: Ah, sí?
7: Ara m'has deixat aquí amb l'enigma. El descobrirem?
6: Ara ho descobrirem, ara ho descobrirem.
8: El número 4 pot portar mala sort?
6: Ferran, ens has fet spoiler. Hem de tornar a començar el programa.
8: Doncs... tornem a gravar?
6: Jo tiraria, eh? Ja
8: doncs tirem.
7: Tirem.
8: Però no ho sabia.
6: Digue'm.
8: Portava mala sort. Va, és igual, va, vinga.
6: I ara, doncs, que ja estem una mica sintonitzats, passem, doncs, a aquesta secció, doncs, que anirem, doncs, de notícies. També estrenarem una mica una nova escaleta, una nova forma d'organitzar el programa. Però avui, com que és el primer episodi, ens fem una excepció. Perquè...
7: avui tenim una escaleta nova i avui ja ens la saltem.
6: Ja ens la saltem. Però bé, llavors, comencem, doncs...
7: com hi vam començar igual que la tercera temporada, explicant alguna curiositat, algunes... no farem 5 cèntims, en farem 4 cèntims.
6: 4, vols dir?
7: 4 cèntims sobre el número 4. I és que, mira, podem començar amb una que és la més evident, la que més es n'hem parlat segurament, que són les 4 dimensions on ens ubiquem en l'espai-temps.
6: És que només 4, perquè, a veure, durant anys hem entès, doncs, que hi havia un espai tridimensional, la longitud, l'amplada i l'alçada de la profunditat, no?
7: Les tres bàsiques.
6: Les tres bàsiques.
7: Sí, les coordenades cartesianes, no?
6: Exacte.
7: Llavors, l'any 1908, un matemàtic anomenat Hermann Minkowski va proposar la unificació de l'espai i el temps per redefinir la teoria espacial de la relativitat d'Einstein, cosa que va conduir al descobriment del continu espai-temps.
6: Llavors, en teoria, la nostra existència no pot tenir lloc sense que hi hagi temps.
7: el temps, de la mateixa manera que estem aquí, també hi som ara. Llavors, aquest aquí, aquestes tres dimensions, l'ara, la quarta dimensió temporal.
6: O sigui, si quedem a la ràdio per gravar la radiació de fons, estem parlant de dues dimensions, tres dimensions, quatre dimensions?
7: Home, si quedem a la ràdio, són dues. Perquè la ràdio està al carrer Botines, de Palafrugell.
6: Clar, sobre Plànol serien
7: sobre
6: dues.
7: Sobre Plànol serien dues, però els estudis estan al tercer pis, que els notem cada vegada que pugem les escales.
6: Sort que en Ferran no ens ha sentit. Aviat tindrem els estudis.
7: Parlava avall abans, aviat. Aquesta alçada doncs seria una tercera dimensió. Ja en tenim tres. Però si nosaltres diem que anem a la ràdio, a l'estudi, per gravar el programa, és molt probable que no ens trobem mai.
6: Clar, exacte.
7: Perquè hem de quedar amb una hora, amb un temps. I lloc i temps.
6: I clar, un cop tenim tot això, tenim aquestes quatre dimensions. O sigui, per existir l'espai, ha d'existir en el temps. I l'espai tridimensional, doncs l'espai-temps seria quatridimensional. Però, hi ha un gran però aquí.
7: La cosa i la història no acaba aquí. A partir de la relativitat general, Einstein va mostrar que l'espai-temps no és rígid, sinó que es pot corbar a causa de la presència de matèria i energia, la gravetat.
6: I és molt greu tot això, perquè clar, algunes teories modernes, la teoria de cordes, entre d'altres, doncs, diuen que podríem tenir un univers de 10 o fins i tot 11 dimensions que estarien doncs, enrotllades o en diferents estats que serien invisibles per nosaltres.
7: Brincades entre elles, és això. Nosaltres hi ha aquesta... el Flatland, no? Que no sé si alguna vegada n'hem parlat. Aquesta visió, aquesta fàbula de les dues dimensions, i si tu vius en dues dimensions no perceps la tercera. Nosaltres vivim en tres dimensions amb la quarta, però no són capaços de percebre els tesseractes, no? Que és un cub amb quatre dimensions físiques, bla, bla, bla, bla, bla.
6: Clar, o sigui, una dimensió nova no existeix fins que no arriba a les dimensions anteriors, diguem-ne, no?
7: Però els que viuen en aquestes dimensions no tenen la capacitat de percebre
6: que n'hi ha una altra,
7: que n'hi ha més per sobre, més imbrincades.
6: Ara ens hem de portar un físic teòric.
7: O veure Interstellar una altra vegada, ara que fa uns quants anys.
6: No me'n parlis, perquè aquella pel·lícula, o sigui, la pots interpretar de tantes maneres ja que jo m'hi perdia. En tot cas, els que no es perdien en aquesta segona curiositat eren els grecs i Aristòtil, perquè també hi havia una teoria doncs, que ho formava tot amb el número 4. I mai millor dit que tot.
7: Senzillesa, màxima. Doncs fa uns 2.500 anys, grecs, els filòsofs clàssics, van elaborar la teoria que afirmava que tot estava format per quatre elements bàsics: terra, aigua, aire i foc.
6: Bàsic, no? Sembla molt bàsic. Llavors, a partir del segle IV abans de Crist, doncs, Aristòtil afirmava que, de fet, eren aquests són quatre cossos simples doncs, formats per una combinació d'un altre conjunt de quatre elements: fred, calent, humit i sec. Llavors, cada dos elements doncs, formava un cos simple. A veure, et posaré a prova amb aquestes matemàtiques de materials.
7: Elementals.
6: Fred per sec?
7: Terra.
6: Fred per humit?
7: Aigua.
6: Calent per humit?
7: Aire.
6: I calent per sec?
7: Foc.
6: Déu-n'hi-do. Ho hem resolt bastant més ràpid del que pensava, això. Però és clar, Aristòtil creia que intercanviant aquests elements, doncs els cossos es podrien transformar els uns en els altres. Era una mica, doncs, una noció primitiva del que avui seria un canvi químic.
7: Seria, sí, la base de la química, no? Elements que, barrejats entre ells, interactuant entre ells, donen lloc a nous elements. Doncs,
6: hem arribat a un punt en què podem tenir la pedra filosofal perquè realment podem convertir uns elements en uns altres. Però és que això també és un altre tema que en podríem parlar. En tot cas, ens quedem amb això, que tenien aquests quatre elements i que a partir d'això ho feien tot. Però ara, esclar, sabem que hi ha àtoms, hi ha molècules, hi ha una taula periòdica que té 100 plus elements. I, clar, és una manera completament diferent de veure el món que tenien ells del que tenim nosaltres. Però, de veritat, doncs, nosaltres seguim amb l'aire, l'aigua, la terra i el foc.
7: No, és que això és la química elemental, en aquest sentit. No és la química bàsica, no? Però és la base, és aquesta base, aquesta filosofia, el que hi ha en el transfons de com interpretar la natura.
6: Clar, però la vida segueix organitzant-se amb quatre bases.
7: Cert. I és una altra de les curiositats del número 4. Parlem?
6: Parlem del codi genètic.
7: I la molècula d'ADN. A nivell bàsic, està format per quatre bases diferents, també conegudes com a nucleòtids. s'anomenen l'adenina, la timina, la citosina i la guanina.
6: La molècula d'ADN doncs, està formada per dues cadenes que s'enrotllen en forma d'hèlix. Aquesta cadena és omnipresent, tothom l'ha vist. I llavors, cada cadena doncs, conté una sèrie d'aquestes quatre bases doncs, que estan dividides en seqüències que són els gens. Llavors, aquestes cadenes doncs, neixen mitjançant enllaços entre aquestes bases. L'adenina d'una cadena s'aparella doncs, amb la timina de l'altra i la citosina doncs, amb la guanina de l'altra. I així, anar juntant, doncs, anem fent aquestes cadenes.
7: I de la complexitat de la combinació d'aquests quatre elements surt la vida.
6: I mira que en té de complexitat, perquè clar, hem arribat a un punt en el nostre desenvolupament doncs, tecnològic que ens ha permès arribar a desxifrar doncs, pràcticament el genoma humà. Però de feina aquí darrere n'hi ha hagut molta i tot just ara estem començant a veure doncs, com podem retallar, enganxar, fer malabarismes amb tot aquest tema.
7: Vam tenir convidat l'any passat, la temporada passada, que parlàvem precisament de
6: exacte,
7: biogenètica.
6: De biogenètica. I de tot el que es podia fer. Doncs clar, la genòmica, la biologia sintètica, doncs no només llegim el codi, també ho podem modificar, i aquí això, medicina, agricultura, biotecnologia i debats ètics en tenim per una bona estona. I no només tenim quatre bases, en aquest cas de l'ADN, sinó també en la música pop.
7: Sí, perquè una altra curiositat és que la majoria de cançons pop modernes i fins i tot alguna balada rock es basen en els mateixos
6: bastantes
7: quatre acords.
6: Cançons.
7: La progressió d'aquests acords, el primer, el cinquè, el sisè, que
6: menor.
7: És el relatiu menor, i el quart dins de l'escala major, donen aquesta seqüència molt agradable a l'oïda i que combinada ens dona pes a tota una sèrie de cançons que, ja, per sort, un grup va fer un molt conegut mashup, una barreja d'aquestes cançons, ara fa uns quants anys, estem parlant de Axis of Awesome, a veure si...
6: Ara ho podrem escoltar.
7: I a veure quantes cançons reconeixeu.
6: Teniu la llista aquí, per si de cas, teniu la xuleta, però...
9: This? Yeah, that's Don't Stop Believing by Journey.
10: And the cast of Glee.
9: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

0: I jo no sé si ho heu identificat, totes aquestes combinacions, però són semblant, eh?
1: Més de 10 cançons, amb aquestes bases d'aquests 4 acords, podeu recuperar i escoltar la cançó sencera, busqueu en els buscadors de música, Spotify, YouTube, on vulgueu, The Axis of Awesome, Four Chords Music Videos, i trobareu aquesta petita composició, aquest mashup amb més de, em sembla que havia comptat 26 o 27 cançons,
0: unes quantes encara els que van sonant de fons. És que al final la música, doncs, són aquestes progressions d'acords, i ens trobem en un punt en el que a vegades algunes estan una mica massa fins i tot explotades, no? Per l'oïda entesa dius, ostres, una altra vegada a tornar a sonar la mateixa cançó, encara que després sonin completament diferent, però al final aquesta base seria la mateixa.
1: Això és el que dona peu també poder crear aquests mashups, perquè com que la base és la mateixa encadenes una amb l'altra perquè ja ho tens fet.
0: I ja ho tenim. I ara sí que ja deixem aquests quatre, perquè, o sigui, aquestes quatre curiositats, perquè, de fet, en farem 5, per si de cas.
1: Per si de cas, ens curarem en salut.
0: Mira, ara aquí és on en Ferran en devia entrat abans.
1: Ara aixeca la cella en Ferran, a veure què expliquem.
0: Llavors, per què en farem 5 i no 4, doncs, de temes relacionats amb el número 4?
1: Per una paraula molt concreta.
0: A veure.
1: Tetrafòbia.
0: Quin insult és aquest?
1: No té res a veure amb els tetrabrics on guardem els líquids bàsics de l'esmorzar. A la tetrafòbia, a l'Àsia Oriental, és aquesta por al número 4. De fet, la tetrafòbia passa tot arreu, no? Però l'Àsia Oriental és un fet cultural, i trobareu, si aneu de vacances en allà, que en bastants edificis la numeració dels pisos pot saltar-se al número 4 precisament per evitar aquesta mala estrogança.
0: Llavors has de saltar el número 4 i també el número 13 i ja...
1: Home, si agafes culturalment, tenen també fòbia al número 13, que
0: no sé,
1: també
0: no
1: té
0: sé.
1: Una fòbia, i aquest no me l'he apuntat, però també és maco de dir la paraula que refereix a la por al número 13. Però la raó és lingüística, perquè en diverses llengües asiàtiques d'aquesta regió oriental, la paraula que designa el número 4 sona molt similar a la paraula mort.
0: Que en aquest cas, en xinès o japonès, s'acostaria a la paraula xi.
1: Exacte. Llavors, aquesta associació cultural fa que aquest número 4 es consideri que és el número de la mala sort, la mala estrogança.
0: Així que nosaltres toquem fusta i en fem 5.
1: Exacte, no fem 4 cèntims, en fem 5, que són els que fem normalment.
0: I ara, doncs, canviem de secció i anem directament, doncs, al fons de la qüestió, que és el repàs de les notícies d'aquest estiu.
1: Exacte, sí, ara és el que fem, això, no? Ens posem al dia una miqueta perquè, clar, fa 3 mesos que l'últim episodi, que ara sempre podeu recuperar.
0: Que queda...
1: Sí, aquesta dimensió temporal en nosaltres és una miqueta molt líquida, no? Perquè cadascú ens pot escoltar quan vulgui.
0: Clar, exacte, però també és, doncs, que les notícies que són d'actualitat ara... Després en parlarem, ja veuràs que hi ha un apunt al final d'un episodi d'aquests que gravarem pròximament, que parla això sobre la nit dels temps, però això igual és de l'episodi següent. Ja ho veuràs.
1: Ho veurem.
0: Doncs això, repassem quantes de les notícies que hem vist aquest estiu i en ordre cronològic, perquè si no ja ens acabaríem de perdre-ho tot.
1: Posem-nos al dia, a veure què ha passat.
0: Què ha passat el dia, per exemple, 11 de juny?
1: Doncs mira, és una fita històrica, perquè per primera vegada s'ha aconseguit veure el pol sud del Sol.
0: Del Sol.
1: La sonda Solar Orbiter de l'Agència Espacial Europea va capturar imatges d'una regió pràcticament desconeguda fins ara.
0: Llavors, aquest pol és clau per entendre els camps magnètics solars responsables d'aquestes tempestes solars magnètiques, doncs, que poden afectar satèl·lits, comunicacions, xarxes elèctriques... Bé, de tot.
1: I que poden generar aurores a latituds baixes.
0: També. Tu vas sempre a la part que més t'agrada, que és aquesta de...
1: Home, és que és molt espectacular.
0: Doncs ara, anant del més gran al més petit, el 25 de juny vam descobrir un nou orgànol.
1: Anem a complicar això de la química orgànica, perquè quan estudiàvem les cèl·lules hi havia diferents orgànols, i avui, aquest 25 de juny, més ben dit, perdó, se'n va descobrir un de nou, el hemifosoma.
0: Llavors, aquest nou orgànol estaria present dins de les cèl·lules humanes i fins ara hauria passat, doncs, desapercebut, hauria estat desconegut, i sembla tenir un paper clau en processos que encara estan poc entesos.
1: Llavors, clar, si no es coneixia l'element que els causava, estem doncs, descobrint tot el que pot representar aquest orgànul.
0: Clar, abans parlàvem de que ADN el tenim ja bastant desxifrat, en el sentit que podem editar-lo, podem fer una mica el que vulguem, però encara no coneixem doncs, del tot el nostre propi cos.
1: Encara hi ha elements per descobrir.
0: I què més no coneixem? Doncs visitants interestel·lars.
1: De fet, l'1 de juliol es va detectar el 3U/A Atlas, que és el tercer objecte interestel·lar detectat entrant al sistema solar.
0: Prové d'una altra estrella i porta informació doncs, molt valuosa des de mons llunyans, un missatger còsmic.
1: Sí, recurrentment ha anat sortint aquest estiu, no?, de si era o no una nau extraterrestre. S'han fet moltes teories infundades sobre l'origen i les característiques d'aquest cos.
0: Aquí perquè no ens veuen, però nosaltres portem el gorro de paper de plata, per si de cas que no ens llegeixin realment aquests aliens que venen de l'espai interestel·lar. I igualment, bé, ja el tenim bastant lluny, un forat negre molt massiu, el 13 de juliol.
1: La col·laboració LIGO-Virgo-Cagra ha anunciat la detecció d'una fusió de forats negres que ha creat un objecte final d'unes 225 masses solars.
0: Llavors, és el forat negre més massiu mai observat amb ones gravitatòries. Llavors, el resultat s'accedeix a aquests models actuals perquè no encaixen les teories habituals sobre la formació de forats negres, perquè, o sigui, són massius, però que tinguem un forat d'aquesta magnitud és una cosa que encara s'ha d'acabar d'encaixar doncs, en tota aquesta teòrica...
1: En tot el coneixement que tenim.
0: Tot el coneixement que tenim. Una altra part que tenim del coneixement històric del nostre planeta ve d'un nou estudi de la British Antarctic Survey que es va publicar el 18 de juliol i que reuneix, doncs, 1,5 milions d'anys d'antiguitat de l'Antàrtida a base de gel.
1: Sí, alguna vegada n'hem parlat d'aquesta manera de conèixer el clima passat, no?, a través dels nuclis de gel. El més antic fins ara arribava fins a 800,000 anys i amb aquesta troballa, no?, perquè o sigui, és la funció de la British Antarctic Survey és han perforat fins a arribar a trobar, a extreure un cos de gel de 1,5 milions d'anys que conté bombolles d'aire fossilitzat i que, per tant, ens permeten retrocedir en la reconstrucció del clima terrestre.
0: D'aquest tema, de fet, em vam entrevistar en Javier de la Casa, si no em marco normalment la segona temporada, que es parlava això dels seus estudis paleoclimàtics, llavors podeu recuperar aquest episodi si us interessa més el tema, que ara ja haurà quedat obsolet, quin drama, mare meva.
1: Bueno, no, obsolet, no, formarà part d'aquest corpus de coneixement en el qual es va ampliant sempre.
0: I parlant, doncs, també d'aigua, parlem ara de mar.
1: Anem al 22 de juliol, els investigadors van presentar un nou bioplàstic anomenat LAHB, que en proves a gairebé més de 900 metres de profunditat van comprovar que aquest material es degradava amb un 80% de la seva massa en només 13 mesos.
0: Llavors,
1: per comparar-ho...
0: El plàstic PLA convencional doncs, queda intacte. De fet, sortien moltes notícies de que vehicles no tripulats a la fossa de les Marianes, per exemple, van trobar restes plàstiques doncs, al fons marí. I en teoria, doncs, el que s'estudia és com fer nous plàstics que siguin doncs, molt més sostenibles, més fàcils de...
1: Amb menys impacte.
0: Menys impacte, més fàcils de desfer. Perquè tenim un problema molt greu amb els plàstics, igual que tenim amb els PFAS. Que què són els PFAS?
1: Els polifluoroalquilats són una família de més de 10,000 compostos químics creats per l'ésser humà des de mitjans del segle XX. Es fan servir sobretot perquè són repel·lents a l'aigua i al greix, molt estables i resistents.
0: Llavors, són un material que és apte doncs, per fer estris de cuina adherents, com el tefló, roba impermeable, famós Gore-Tex, envasos alimentaris, escumes antiincendis, pintures, productes... I no sempre és directament el producte que trobem allà, sinó moltes vegades és el material que s'ha fet servir per la fabricació de tots aquests productes. O sigui, seria un dels residus que podrien generar. Llavors, potser no es coneixien com a PFAS, a nivell doncs, més...
1: Popular.
0: Més popular, sinó que els coneixeríem com a químics eterns, forever chemicals.
1: Sí, aquests químics eterns tenen aquest impacte en la salut per exposició en aquests PFAS, com problemes hormonals, disminució de la resposta immunitària, augment del risc de certs càncers, dany hepàtic i renal.
0: De fet, tenim una infografia aquí que podeu trobar també a la Viquipèdia en català, que t'aporta doncs, molta informació de tot el que ens podrien causar i tot el que s'està estudiant encara, doncs, que falta demostrar-ho, però que hi ha certs indicis. Llavors, per què són notícia? Doncs perquè aquest 8 d'agost va sortir un estudi que demostrava, des de la Universitat de Adelaida, que la llum solar pot arribar a trencar aquests químics eterns i convertir-los en substàncies innòcues com el fluorur, que és una fita perquè semblava que seria impossible de desfer i que es quedarien allà eternament. El problema és, doncs, l'escala i el temps que és necessari.
1: El temps, la quarta dimensió. Ja torna a sortir.
0: Igual que ha hagut de passar molt de temps des que es va descobrir Urà per trobar-li una nova lluna.
1: El 19 d'agost, el nostre estimat James Webb, el telescopi James Webb, va descobrir un nou satèl·lit a Urà.
0: No anem parlant, el de James Webb, no sortim mai del programa.
1: Aquest nou satèl·lit té, imagineu-vos, 10 quilòmetres de diàmetre. És petitíssim en comparació a la distància que està i la dificultat per localitzar-lo i trobar-lo.
0: Però això ens recorda doncs, que queden encara racons desconeguts en el nostre propi sistema solar. És clar, és una piloteta molt petita allà dalt perduda. I bé, sí que tenim telescopis que són bastant potents, però des d'aquí a la superfície terrestre a vegades tenim certs problemes amb la contaminació lumínica. Ho veurem en el pròxim episodi.
1: Escolteu-nos.
0: M'encanta fer aquests spoilers. I finalment...
1: No, això són cliffhangers. Això són de deixar l'audiència pendent
0: del següent. Que vindrà. Això és engagement, hem estudiat marketing aquí.
1: Hòstia, que no en diran cap en català, eh?
0: No, que aquest vocabulari és un desastre. Tot el que és business és en aquest English. I finalment, doncs, què tenim? El 24 de setembre,
1: bueno, aquesta és una notícia per l'optimisme. Hi ha un nou tractament per la malaltia de Huntington. A finals de setembre, metges britànics han presentat una teràpia gènica capaç de frenar fins a un 75% la progressió d'aquesta malaltia degenerativa.
0: Llavors, és una patologia que és molt greu i és hereditari, fins ara no tenia cura. Llavors, aquest resultat obre la porta a tractaments personalitzats que ataquin directament la realitat genètica d'aquestes malalties. Bé, el que parlàvem abans de l'ADN, fins a quin punt doncs, arriba a ser important per després poder evitar totes aquestes malalties i solucionar tants problemes socials que generen a nivell de sanitari.
1: I fora de guió, hi ha dues notícies molt recents.
0: Molt recents, eh?
1: Molt recents. Una és que ens ha deixat la Jane Goodall, famosa etòloga i primatòloga que ens va deixar a principis de mes. Era considerada la principal experta en ximpanzés després de més de 60 anys estudiant les interaccions socials i familiars d'aquests animals salvatges.
0: Que realment no són tan diferents a nosaltres. Jo, no. Quan veig aquests tipus de primats tancats en un zoològic amb la gent mirant-los, a mi realment em sap greu perquè veig que no acaben de ser tot el feliços que podrien ser.
1: Aquesta... Per una banda, i per una altra, una de també molt recent, perquè aquest 1 d'octubre es va descobrir un asteroide que va passar a 300 quilòmetres només per sobre de l'Antàrtida, per sobre del Pol Sud.
0: Això es queda molt a prop, eh?
1: És menys de l'alçada que orbita l'Estació Espacial Internacional.
0: I què hauria passat si ens hagués impactat?
1: Era molt petit, era... El moment és que es va descobrir quan ja havia passat.
0: Vaja, anem bé.
1: O sigui, que si hagués impactat l'haguéssim notat i no haguéssim sigut capaços de frenar-lo.
0: Bé, és que de fet en altres programes que n'hem parlat d'aquest tema de meteorits, asteroides, cometes, no es pot detectar tot. Arribem fins on arribem.
1: No, i per exemple, el que dèiem abans del James Webb, el James Webb està escrutant l'espai però amb pressions molt, molt, molt diminutes de tot el que són els 360 graus de l'esfera de la bòveda celest. I clar, no podem dedicar un telescopi de centenars de milers de milions a l'import que sigui, no estic exagerant.
0: No, realment se'n van anar als 13-14 mil milions el propi llançament.
1: Llavors, clar, allò estàs estudiant una part molt petita. Si fem un telescopi per només estudiar Urà, segurament li començarem a trobar més satèl·lits o d'aquestes dimensions més petites.
0: Ens en falten més. De fet, aquestes famoses missions, a veure si es recupera o no recupera el Hubble, com que hi ha hagut certes retallades de la NASA des de part de l'administració Trump, doncs veurem com acaba el tema. El que sí que tenim notícia, que també és molt recent, és que sembla que finalment, a principis del 2026, si tot va bé encara serem aquí per fer el podcast i explicar-ho, Finalment es llançaria la missió Artemis 2, Artemis 2, al voltant de la Lluna, amb fins a 4 astronautes, i seria el primer sobrevol lunar des de...
1: les missions
0: Apollo. Veurem qui arriba a posar-hi el peu abans, si els americans o els xinesos, nosaltres...
1: els indis o els japonesos.
0: Els europeus per ara tenim poca importància per aquí. Per això veurem com va i si realment doncs, es pot llançar, perquè des d'aquí ja vam veure també la missió Artemis 1, doncs ara veurem la 2, la 3 i fins on arriba i també com està la NASA, perquè això, tenim una mica de caos muntat als Estats Units, sí. A cada notícia nova és una nova sorpresa.
1: Abans
0: llavors...
1: que hem parlat d'Interstellar, que la NASA no acabi com la NASA d'Interstellar.
0: Quedarà poquet, i també si el senyor Musk doncs, li surten bé les coses o no, perquè hem vist molts llançaments de noves Starships, que si ara gira d'un costat, que si ara gira de l'altre, que si els propel·lents en òrbita, una cosa i l'altra, i bé, al final és que encara no hi ha preparat el mòdul lunar de la tercera missió, diguem-ne. Llavors haurem d'esperar o no sé què.
1: Pas a pas.
0: Pas a pas.
1: Mira, parlant de passos, li hem posat títol a la secció de les minibiografies i li... Mira, la petjada estel·lar. Què et sembla?
0: Home, doncs és molt bona, la veritat. Em sembla ben trobat, eh? Tot seguit.
1: No, a mi també.
0: Llavors, avui podem destacar la trajectòria d'una dona pionera en les matemàtiques i gastronomia catalana.
1: Parlem de Maria Antònia Canals i Rius.
0: Llavors, Maria Antònia, nascuda a Barcelona el 15 de juny de 1944, doncs des de ben jove va mostrar una gran passió pel món, tant de la matemàtica com de les estrelles. Llavors, la seva curiositat va empènyer a estudiar matemàtiques a la Universitat de Barcelona en una època doncs, bastant convulsa, on es va llicenciar i més tard va obtenir el doctorat en astronomia. La seva tesi es centrava doncs, en la dinàmica dels sistemes estel·lars investigant com es formen i evolucionen les galàxies.
1: La seva carrera professional es va desenvolupar principalment com a professora universitària i investigadora. Va impartir assignatures de matemàtiques i astronomia i va participar en diversos projectes internacionals. També va col·laborar amb institucions com l'Observatori Astronòmic Nacional i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, aportant coneixements avançats sobre el moviment i la formació dels estels i els sistemes galàctics.
0: Però la seva influència no només és a nivell de recerca, sinó que també va dedicar una part important de la seva vida a la pròpia divulgació científica, doncs fent conferències i publicacions pensades per acostar l'astronomia al gran públic. I aquesta tasca, juntament doncs, amb la tasca aquesta acadèmica, li va valdre doncs, per tenir reconeixements com ara el Premi Nacional de Divulgació Científica i avui en dia doncs, és considerada una de les dones que més han contribuït a visibilitzar la presència femenina en la ciència a nivell de Catalunya.
1: El seu llegat és inspirador. No només va formar generacions de científics i científiques, sinó que també va demostrar la passió i la constància poden obrir camins en disciplines tradicionalment dominades per homes. Com ella, podem veure que la ciència no només són números i fórmules, és curiositat, és perseverança i la voluntat de descobrir i comprendre el cosmos.
0: Clar, i si en passem bé, doncs, parlem una mica això de reflexius, doncs, Maria Antònia Canals és una mica com un d'aquests quatre pilars que hem explorat avui, no?
1: Igual
0: que
1: quants, quatre... quants pilars?
0: Quatre?
1: Quatre pilars, sí senyor.
0: Quatre. Doncs això, teníem doncs, aquestes quatre dimensions, quatre coses del pop, i doncs ella doncs, podria tenir doncs, un element més que transforma i enriqueix aquesta trama doncs, científica i deixa aquesta petjada estel·lar. En recordo la importància doncs, de la diversitat i de la passió doncs, pel coneixement.
1: Sí, senyor. Anem arribant cap al final. Ens presentem també una nova secció que en direm Punt de Fuga.
0: A veure fins on ens porten les nostres ments.
1: En aquest cas viatjarem per aquesta quarta dimensió que hem anat parlant al principi del programa. En ciència-ficció, la idea d'aquesta quarta dimensió més enllà del temps sempre ens ha fascinat. Hi ha autors de principis del segle XX com H.G. Wells que ja especulàvem amb les màquines del temps. I avui físics teoritzen amb dimensions addicionals més enllà de les quatre del nostre univers visible, fins a 10, fins a 11 en la teoria de cordes.
0: Fins a N dimensions, no?
1: N dimensions directament, i així les cobrim totes.
0: Que, sense ficció, abans hem parlat d'Interstellar o també, no sé, Stranger Things, per exemple. Llavors, la quarta dimensió es converteix en un espai que és estrany, desconegut, que és que... ben bé, doncs, no sabem com abordar-la a nivell de mitjans i de ciència...
1: Portes obertes a fer volar la imaginació.
0: Exacte. Llavors, clar, si parlem de viatjar en el temps, en el sentit físic, doncs, és parcialment possible perquè, clar, estem anant cap al futur constantment i la relativitat ho, doncs, permetria aquestes petites diferències en el temps.
1: Sí, ens movem més o menys ràpid. N'hem parlat en algun altre podcast, crec que la temporada sí. passada, i me'n recordo de la frase, no?, que ens movem a un segon per segon.
0: Un segon per segon. Sí, té sentit, té sentit. I si ens moguéssim a dos segons per segon...
1: Llavors començaríem a trencar les regles de la física, em sembla.
0: Llavors, clar, si això, estem en camps gravitatoris intensos, doncs hi poden haver aquestes petites diferències, però anar enrere o desplaçar-se això fora del marc en el que estem ara ficats és una cosa que encara se'n segueix escapant una miqueta. Sentim decebre's, però obrirem un calaix de l'escriptori i no hi trobarem en Doraemon amb la seva màquina del temps.
1: No, continuem parlant encara del marc de la ciència-ficció.
0: O sigui que encara que no puguem viatjar per aquestes dimensions, doncs imaginar-te serveix com aquest punt de fuga, doncs una finestra a possibles futurs, que tampoc sé si ens agradarien gaire o no, perquè això de poder anar endavant i enrere en el temps a voluntat hauria de ser... Jo diria que cremaria, eh? Saps allò que tens un videojoc i vols fer-ho perfecte i fas, no sé, 5 o 10 segons d'aquell nivell i dius, no, jo vull fer-ho perfecte i tornes a començar una vegada i una altra i una altra.
1: Jo diria... Si ets molt masell, ho acabes aconseguint, però a quin preu?
0: Clar, que si pots tirar endavant i enrere, no, jo vull tenir la vida perfecta. Vinga, tornem endavant, tornem enrere. Allò famós, què passaria si haguéssim matat a Hitler i hauria hagut a l'oge de no sé què? Ja sé, especulacions, vinga.
1: Exacte, això, ja dic, la porta oberta a fer volar la imaginació i a crear aquestes ucronies, aquestes diferències temporals.
0: Llavors, ara que us deixem doncs, amb aquesta reflexió, tenim diferents coses ja per acabar. Per cometes, podríem ser? Hi ha alguna cosa de cometes, podria ser?
1: Sí, això és el final de tot.
0: Ah, vale. Doncs res, parlem doncs com el número 4 ho podem trobar a tot arreu, ja per tancar, doncs a la natura, a la música, a l'ADN, i a les pors humanes.
1: La pregunta és... quantes dimensions, quants elements, quants acords necessitem per entendre la realitat?
0: Doncs jo diria que... No sé si ara dir-te pocs o molts, així a nivell personal. A vegades intentes complicar-ho tot i després et passa complicat. Bé, sense entrar en més detalls, això, gràcies per escoltar-nos i recordem una frase.
1: No, bueno, parlem dels cometes, perquè aquests que no se'ns escapin.
0: Això vas dit pel final, però és que ja tancàvem el programa i ja no ho volies dir.
1: No, ho vull dir perquè, clar, és que és la... ocasió de que tenim ara a finals de mes d'octubre un altre d'aquests espectacles astronòmics gratuïts.
0: És gravíssim.
1: Aquest ens visita un cometa. Estem parlant del cometa C2025A6, també conegut com a Lemon.
0: Una visita àcida.
1: Podria ser-ho. No és musical.
0: Més àcida que el meu humor segur que és.
1: Si les previsions van ben encaminades, serà visible a ull nu a finals de mes d'octubre, però ja començarà a ser visible bastant, ara ja ho és, de fet, a nivell fotogràfic i telescòpic, però des de mitjans de mes, just després de la posta de sol, mirant cap al nord-oest. Dia a dia irà guanyant una miqueta d'alçada sobre l'horitzó, anirà també guanyant una mica de lluminositat i també s'anirà desplaçant cap a l'oest.
0: Veurem si els núvols no esguerren, en aquest cas, l'espectacle, perquè aquest estiu han tingut certs problemes, no?, amb les observacions.
1: Sí, l'eclipsi total de lluna ens va fallar una miqueta.
0: Us imagino a tu i en Francesc picant de peus perquè... en Francesc Pruneda.
1: Estàvem bufant una miqueta per veure si fèiem marxar aquestes boires que vam... Sembla que l'únic lloc que hi havia boira i el teníem a sobre.
0: Fotos seves les podeu trobar a Instagram també. I
1: Astro Empordà,
0: llavors tot el que podeu buscar, si us interessa el tema, doncs també podeu contactar des d'aquí. Doncs qualsevol observació, qualsevol cosa serà benvinguda. I de fet, no sé si en Ferran em pot aportar informació sobre el tema, però jo diria que en Francesc Pruneda també té una secció en un altre programa d'aquesta casa.
2: Sí, el supermatí, els dimecres al matí.
0: O sigui que sí, el podeu escoltar ell també, que segur que també diu coses molt, molt interessants, doncs també el podem trobar allà. Així que ara sí, no? Ja podem dir que... gràcies per escoltar-nos. Alguna coseta més?
1: Hem arrencat el primer episodi de la quarta temporada.
0: I tot bé, Ferran? Com ho veus, això? T'ha agradat? Alguna cosa que no sapiguessis?
2: Moltes coses que no sabia, però d'això es tracta en el programa.
0: I tant. De fer-vos arribar doncs, totes aquestes notícies, aquestes curiositats, aquest coneixement que, si no, doncs passa per sota del radar. Queda allà perdut. Radiació de fons.
1: A fons del calaix.
0: Així que ens veiem aviat en un nou episodi de Radiació de Fons, aquest segon de la quarta temporada, que aviat arribarà. Res més, moltes gràcies, Marc.
1: Fins aviat.
0: I gràcies, Ferran.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga,
2: per venir, per fer tota la feina que feu, eh?
0: I tant, a vosaltres també.
2: Ganes de tornar-vos a sentir, tot i que aquest estiu hem anat sentint moltes repeticions.
0: Exacte, sí. I també, això, a l'Instagram de Ràdio Perfil ja he vist que anàveu repenjant-ho també.
2: O sigui, la gent, perquè no es trobés a faltar.
0: Gràcies, i tant, i tant.
1: Gràcies.
0: Que no trobin a faltar mai la ciència i el coneixement. Doncs vinga, que vagi bé i fins a la pròxima.
1: Adéu-siau.
3: Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.

Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per a al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
3: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
4: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: tropical.
1: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
2: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
3: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
1: Sona primer a Ràdio

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
4: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Still Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, anomenat Toy With Me, Meghan Trainor.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: Això és donar la volta a un mitjó, aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: El so de Palafrugell l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

0: l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell.
1: Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.
2: Mira.

0: sa mare que te va parir.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.
2: Aquesta és una cançó de la cantant argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, coneguda com a Cazú. Otro como tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.

0: excel·lent la interpretació d'aquest tema, ja tan conegut, aquest Fitting List del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexy Stancho.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'entençar del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.

Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

0: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Castro en Gangsta, amb la col·laboració que porten amb Capo. Aquesta és la cançó que acabes d'escoltar, que es diu La Villa.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que promet en dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.
1: Con la copa fría y el corazón caliente mientras yo lo miro.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BV-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única a l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, els bombers entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plana política. Parlem que el president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest divendres 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro, conferència Astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi, a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica en radiació de fons de Ràdio Palafrugell. L'entrada és gratuïta.
4: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
3: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
4: I hope you're happy.

Sophie, listen to me. Just say you're sorry. You can

Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Prèviament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament, ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que s'està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000, amb servei de bar a càrrec de Serrans i Juli Vies, que és la comissió juvenil de la BAC. Es farà a la plaça del Portbou. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
5: Ràdio Palafrugell.
6: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja del municipi i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Es fa per una qüestió sobretot d'evitar la mobilitat i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa ubicada cap al flanc esquerra de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BV-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Hi ha afectacions. Seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 a Enfolra, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 a Enfolra, i la colla jove xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 a Enfolra i Manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest diumenge, 28 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 11 del matí, a l'Església de Calella, hi haurà la Missa de Sant Pere amb la Coral Nit de Juny. I després, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Església, Vermut Popular. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell.
5: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a Forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució.

0: l'extinció del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís Pérez, bona tarda.
1: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent, i alguns núvols baixos o alguna boira i tot, en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies s'ha estallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi veient de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972 17 02 77.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest divendres 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro, conferència, astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi, a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica en radiació de fons de Ràdio Palafrugell. L'entrada és gratuïta. Ràdio Palafrugell.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo al teu raconet.

0: el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell. Carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Grup Serratosa. Servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Retrato, amb Francesc Niell.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Hola, benvinguts i benvingudes. Aquesta vegada no és el Palalovers. No sabia si tornaríem o si continuaríem a Ràdio Palafrugell, però bé, no vaig poder refusar l'oferta del director, en Ferran. Però això sí, com ja havíem dit, com ja vam dir la temporada passada, si tornàvem era per fer alguna cosa diferent. I bé, us presento el nom del podcast, serà Retrato.
6: M'encanta.
5: Per què? Per què Retrato?
6: No sé, per què Retrato?
5: Perquè va sortir el nom de... Hi havia diversos noms. I n'hi havia un que ens encaixava bastant, que eren bastant retrats. Però a mi m'agradava molt, m'agrada molt com sona la paraula retrato.
6: Li dona com vibes de tradició, no?
7: D'algú
6: de Palafrugell de tota la vida.
5: Retrato sonava molt bé, però clar, al escriure-ho estàs cometent un error ortogràfic. Llavors, en Ferran, molt àgil, va dir, fiquem retrà, entre parèntesis tu, que és com si et dirigissis a la persona que... amb qui estàs entrevistant, wow. O l'oient, és igual, tal i fa.
6: Wow,
7: sublim.
5: Vale, llavors, ara escolteu aquestes veus. Són la Paula Plaja i la Maria Plaja, les plages.
6: Les plages.
5: Us explico una mica com funcionarà. Continuarà sent un podcast on, de conversa. L'únic que el canvi és que intentarem que aquesta conversa sempre sigui amb un únic convidat o, com a molt, amb dos convidats o convidades que d'alguna manera pues, formin tàndem en algun aspecte de la vida.
6: Anava a dir, contem com a una.
5: Ja, per això, però tampoc volia... És dir, no volia dir-ho jo, saps? Que després me dieu, no és així.
6: És així.
5: Saps? Si en algun cas hi ha un tàndem com elles dues que poden venir a explicar coses o coses similars o no, però que tenen moltes coses en comú, com és el cas, jo crec que també ho farem així. Intentarem convidar a gent de Palafrugell o en relació amb Palafrugell. Ho dic perquè ja tenim alguns convidats a la llista d'espera que no són de Palafrugell, però que fan vida o activitat a Palafrugell. Gent que tingui coses a dir i, evidentment, acabarem parlant de la seva activitat o d'allò que el mou, però la idea és parlar també d'ells, que al final ve a ser el mateix, i no tant com abans, que podíem tirar un tema sobre la taula, llançar un tema sobre la taula i que hi havia molts convidats per opinar d'aquell tema. Mm-hmm. Vale? El format és una mica diferent, però bueno, al final tampoc canvia tant. Però poder és algo més íntim. I la idea, jo crec que neix de que hi ha hagut algun Palalover que per temes varis s'ha acabat fent amb una o amb dues persones i crec que a vegades ha funcionat molt bé, sobretot si aquella persona tenia molt a dir. Clar, això és la premissa número 1, que el convidat o convidada tingui molt a dir, si no es fa complicat. Jo, com sabeu, jo ja vaig llançant coses, però bueno, l'ordre és relatiu a vegades. Vale. Llavors, aprofitant, i ara ja us deixo parlar, bé, segurament quan escolteu això ja haurà passat, però que en aquests dies, després en parlarem una mica per sobre, tot i que ja fareu la publicitat a través de la ràdio, i al Marrameu, doncs vaig pensar que era el moment també perquè vosaltres vinguéssiu a parlar a parlar aquí de les vostres coses, segurament també sortirà el tema dels trompats, que al final és la base de tot això, del mar meu, dic, i res, endavant. Bona tarda, Paula.
7: Bona tarda.
5: Bona tarda, Maria.
8: Bona tarda.
5: Què tal? Vaya xapa que us he fotut.
7: No passa res, no, jo crec que aquí els tres són molt de xapes.
5: Sí, o sigui que... el seu primer dia, clar, no, tot i... això no ho hauré d'explicar més endavant.
8: Clar, però a nosaltres també ens ha anat bé contextualitzar perquè tampoc sabíem gaire bé el que veníem.
5: Ja,
8: i això de parlar de nosaltres, no sé quina pressió, no crec que siguem tan interessants, però...
5: Bueno, però és, jo crec que sí, si no, no us ho hauria dit.
8: Clar.
5: Si més no, no, jo crec que podeu donar força contingut. I és una bona manera d'inaugurar el podcast, jo crec.
7: Sí, sí, no, el que has dit de persones que formen tàndem, bueno, tàndem no ho sé, però el títol de l'Esplaja cada vegada... Cada vegada ens el van posant més.
5: Jo és que ja us he conegut juntes.
8: Clar.
7: No és de tota la vida, eh? Per molt que la gent s'ho pensi, no ens coneixem de... O sigui, coneixen-nos de tota la vida, sí, de veure'ns, però tampoc fa tants anys
8: no,
7: que som amigues.
8: No, ha sigut d'adultes ja, de fet.
7: Sí.
5: Com va ser això?
7: Ai.
5: Clar, aquí està la gràcia.
8: Doncs és això, de vista ens coneixíem. Jo sóc un parell d'anys més gran que la Paula, però per casualitats de la vida vam acabar coincidint a la universitat i a la mateixa classe. I clar,
5: a on?
8: A la UDG, que estudiàvem el doble grau d'infantil i primària.
5: Vale.
7: I clar, i quan algú és del mateix poble i estudia la mateixa carrera, clar, el primer dia és com,
8: I
7: bueno, hi ha aquella noia.
8: I tenen el mateix cognom. Era en plan, tu, de Palafrugell.
5: No sou família de res.
7: De res. De fet, Maria, tu com em deies? Em deies, sempre que et veia de petita et deia la nena...
8: Del dinàmic.
7: La nena del dinàmic. Si jo per la Maria era la nena del dinàmic.
5: Bueno...
8: Sí, vale. Perquè era una nena petita merduseta del dinàmic, que sempre estava per allà, i
5: però
8: jo la
5: també.
8: Recordo... Jo, merduseta, poc, de petita.
5: No, però també estaves al dinàmic, dic.
8: Sí, però jo ballet, i ella vale. Feia funky.
5: Vale.
8: Clar.
5: Hi havia pique entre ballet i funky o no? Hi havia gent que feia de tot, no?
7: Sincerament, és que...
5: No
7: perdó, m'interessava com una mica poc el ballet. Sí, era, el ballet m'interessava poc, llavors...
8: Era més aquest vibe, rotllo, les de ballet érem les oblidades de...
7: Clar, jo com que era molt d'estralera ni se'm passava pel cap fer ballet, llavors...
8: Clar, jo volia ser la Barbie cascanueces, però no, saps?
5: Jo sempre recordo que en els festivals, clar, en els balls de funky hi havia moltes i en els balls de ballet n'hi havia poques.
8: Molt poquetes.
7: Sí, i a vegades passava que les del ballet provaven el funky i ja no hi havia marxa enrere, també. Que això havia passat, també.
8: També hi havia pressions socials, perquè jo al final em vaig apuntar a funky, però perquè totes les meves amigues anaven a funky. I a ballet ja ningú, però bueno, no passa res. No se'm donava bé ni el ballet ni el funky.
5: Encara balleu. Bueno, balleu.
7: Jo sí, jo el dinàmic encara...
5: Ah, no.
7: Bueno, ara aquest curs, a veure si m'ho puc muntar, però sí, jo cada any
5: classes.
7: El dinàmic... Sí.
5: Ah, sí?
7: Sí. Ara ja no es diu funky, ara es diu comercial urbà.
5: Com?
7: Ara es diu música comercial urbana. Però sí.
5: Carai,
7: la nena del dinàmic.
5: Lo d'urbana me sonava, però lo de comercial urbana...
7: Comercial urbana, sí.
8: Bueno. Ni idea, jo només ballo de festa, la veritat.
5: Bueno, això sí, això us he vist molt.
7: Veus com ens acabem d'enrotllar? Estàvem parlant de com ens vam conèixer.
5: Ja, el que passa és que, clar, heu parlat de com us vau conèixer i és dir, ja heu tirat, no sé, ja devíeu tenir 20 i pico d'anys.
7: Sí.
5: Llavors, clar, jo volia saber també una mica d'inici, doncs, qui sou?
7: Sí,
5: o d'on veniu? O qui sou de petites? Jo dic perquè... No, perquè tu... Tu, Maria, vas venir altra vegada a
8: sí.
5: parlar amb els Indica i llavors això fa que hi hagi com una història darrere.
8: Sí.
5: Que crec que eres tu que havies començat de més gran, també.
8: Sí,
5: no?
8: Jo també vaig començar de més gran.
5: Tot vas començar de més gran.
8: Sí, jo es veu que la meva infància va ser un peron, no sé, el tinc en blanc. Però de fet vaig començar al CAU abans de conèixer la Paula.
5: Vale.
8: Perquè al CAU vaig començar amb 18 anys i quan vaig conèixer la Paula en tenia... 20 ja, jo crec.
7: Sí, jo 18 i tu 20.
8: Mm-hmm.
7: Sí.
5: Veus, ara sense voler, era una mica... És això de... Jo de jove ja feia coses a Palafrugell, després de gran... Ja, ara ho explicarem, n'heu fet moltes més, però és una mica aquesta l'idea del programa.
8: Mm-hmm.
5: Que no vol dir que siguin de Palafrugell, sinó que també poden haver vingut, però bueno, tu estaves al CAU, tu anaves al dinàmic, ja és com...
7: Sí,
5: bueno,
7: sí.
5: Ja estàveu allà.
7: No, sí, no. No, coses a Palafrugell moltes. L'escola de música també.
5: Fumina,
7: o sigui, unes d'hores invertides a Cala Rita. Sí, de fet, cada dia, menys el dia que tenia dinàmic, crec que estava a l'escola de música.
5: Així, ets molt de Palafrugell.
7: Molt.
5: Què feies a l'escola de música?
7: Feia. Cantava els Virolets. Feia guitarra, feia solfeig, feia conjunt de guitarres, tot el que es podia, jo crec que ho feia.
5: Què recordes de l'escola de música?
7: Ostres, la gent, sobretot. I els viatges amb els virolets, que vam fer una de viatges increïbles. A Bèlgica, me'n recordo, a Noruega, vam anar a Bergen. És una bona època.
5: Fa fred. Bueno, fa fred. Fa més fred que aquí.
7: Molta fred.
5: Que vaig estar aquest estiu, a veure, no feia fred, però no, sí, no semblava estiu. Saps?
7: Dormíem en una escola, o sigui, en una classe. Feia fred, feia fred. Però ho recordo amb molta estima. També amb una mica de pressió per tot el tema dels exàmens. Jo no és que sigui una prodigi de la música. Llavors tampoc se'm donava molt i molt bé. I també patia una mica.
5: Clar, és que a sobre de lo cole, sempre... Bé, ho sé perquè tinc amics que també hi han passat per això. Però també hi havia els exàmens de l'escola de música.
7: Llavors, quan em vaig fer gran, que ja vaig fer el batxillerat, vaig dir... Vale, com que se m'està fent molt difícil lo de la música i em costava molt estudiar i també sóc una mica mandrosa a vegades, quan algú no em motiva prou, vaig acabar deixant-ho perquè invertia una d'hora i tenia una pressió que, clar, combinada amb el batxillerat, no sortia.
5: I ja no sé més música.
7: I no, bueno, ara sóc mestra de música.
5: Bueno,
7: te m'avances. Però no, així com a formació, no he fet més formació de música.
5: Ara ens explicaràs una mica allò del mestre de música. Tu havies fet música?
8: No, jo no havia fet música, cosa estranya, perquè m'encanta la música, però no formació musical cap ni una. Però sí que és veritat que l'escola de música és una cosa de ser molt de Palafrugell, això no la guanya ningú, però també ens ha donat amistats en comú a l'escola de música, que no ens coneixíem, jo i la Paula, però sí que jo tenia amigues que eren amigues de la Paula perquè es coneixien de l'escola de música.
7: Uau, clar, això és molt guai, eh?
8: Clar.
7: És molt guai.
8: I llavors, a la universitat, quan ens vam trobar, era en plan, ala, tu ets amiga de tal, tu ets amiga de tal, sí, sí, sí, i eren de l'escola de música.
7: Bueno, tota aquesta colla de trompades...
5: Al final,
7: l'Èlia, la Maria Ponsí, la Marina Iruela,
8: la Martina Fonalleres.
5: Que us vaig ubicar ara amb espai temps.
7: Clar, aquest grupet. Ens coneixíem d'això dels virolets i de córrer per allà.
5: Mm-hmm. Molt bé, això és la vostra infància.
8: Sí.
5: I llavors, bueno, tu vas estar també amb els Indica?
8: Sí, amb Indica uns quants anyets.
5: Ara ja no?
8: No, ara ja no. Tot i que a vegades la gent es confon, perquè jo crec que ens confonen amb la meva germana, però no, ara ja fa uns anys que no. Sí que amb lo dels 40 anys em vaig involucrar una miqueta, però s'hi va posar tothom que en algun moment havia estat a dins de l'agrupament, s'hi va posar, però ara ja fa uns anys que no. Bueno. Perquè és que amb trompats ja no tinc temps de res.
5: Això volia dir. També vau entrar juntes també els trompats o us vau tornar a trobar a dins?
7: Primer vaig entrar jo i jo cada dia de la meva vida era Maria has de venir.
8: No,
7: a la uni.
8: Et corregeixo. No era Maria has de venir, o sigui, ja anàvem juntes a la uni i ella va entrar a trompats. Perquè tu vas entrar perquè sorties a la comparsa.
7: No, però jo va ser un gran... Jo sortia a una altra comparsa.
5: Explica-ho. Explica-ho bé les coses.
8: Clar.
7: A veure, jo sempre havia sortit a les... Bueno, de petita era Garnatxa. Llavors vaig sortir amb la colla que sí, que era...
8: Vaya xacatera.
7: La colla de la meva família.
5: Hauré de convidar gent d'altres.
8: No, dic perquè es canvia. Ha estat tot...
5: No és la primera ni l'última.
8: Sí, també va sortir a la confeti,
7: sí. Si la meva família està... No. Si la meva família està involucrada en una colla, doncs jo amb la meva família a tope. Llavors vaig sortir molts anys, ja vaig fer molts més anys que l'altra colla, amb la colla que sí, i llavors quan vaig ser una mica més gran, suposo que bueno, els meus interessos van canviar, veia aquest grup de gent fent coses molt guais, i bueno, em va venir aquell coquet i vaig dir, és el moment.
5: Però coneixies a la gent?
7: Sí, però no, vull dir, jo coneixia tot aquest grupet de l'escola de música, però tampoc eren molt amics meus. Jo és que els veia i pensava, és que jo vull ser allà, jo, tot això que fan...
5: Va ser així.
7: Sí, va ser així.
5: Vale.
7: I vaig enviar un missatge i vaig dir, m'apunto els trompats. I va ser així.
5: Hòstia, clar, és que...
7: Sí.
5: Vale, no m'ho hagués imaginat. Clar, després de tants anys és com que... Jo ja us he vist allà des de fa molt de temps.
8: Tampoc... I, bueno, aquí el nostre matrimoni ja va començar. I clar, ella s'havia apuntat els trompats i jo no. I era com, no, és que m'has de venir a ajudar a tal. No, és que m'has de venir a ajudar a tal. I llavors... Jo no era de trompats.
5: Ah, però l'anaves a ajudar.
8: Jo era de trompats i els acabava fent els cartells, el no sé què, ara vés-me a buscar això, ara necessitem l'altre, i dic...
5: Deixa'm introduir. Tema cartells?
7: Sí. És una crac, o sigui, és la millor.
5: És que he volgut introduir això, però però tu has fet coses d'aquestes o ho saps fer perquè sí?
8: Ho sé fer perquè sóc una friqui.
5: Vale, és que sempre he tingut aquest dubte.
7: És el seu somni frustrat dedicar-se a això. Ella diu que no s'hi podria dedicar mai perquè tindria tanta pressió que no li sortirien les coses, però és mentida.
5: Ara després continuem, però jo sempre he pensat que els cartells, que no sé, a mi m'agraden molt, t'ho dic en sèrio.
7: Ja, és que té un bon gust.
8: Si m'ho demanes ja se'm passen les ganes de fer-ho. no les ganes, però no sé, jo crec que sóc molt perfeccionista i tampoc ho sé fer, saps? O sigui, no...
5: Uau, però al revés, és dir, jo crec que, és dir, a vegades... Hi ha cartells que requereixen... Hi ha cartells que han d'anunciar coses, que han de ser molt planers, i vale, són senzills i tal. Però hi ha altres coses, i posaré d'exemple, jo que sé, la baixada de carretons, que requereixen una mica de dinamisme, que si no n'has fet molts o no toques una mica el tema, és molt difícil d'aconseguir. I jo crec, t'ho dic en sèrio, que els cartells que has fet ho aconsegueixes bastant, t'ho dic, o molt.
8: Síndrome de l'impostor.
5: Uau, però és un impostor no. De collons. Vull dir...
7: No, jo sempre però... li dic que hauria de... Anar a tope amb
8: no,
7: això.
8: Però a mi em frustra perquè, clar, o sigui, no tinc formació d'això. Llavors, ja, potser bueno. Per fer una cosa que en realitat és super senzilla, m'hi estic molt de temps, saps?
5: Bueno.
8: Que algú que ho sap fer ho fa amb un pim-pam...
7: Però això la gent no ho sap, Maria. Això, la gent veu el resultat.
5: Amb què ho fas? No, digues la veritat.
7: Digo.
8: Ara... amb el Canva.
5: El Canva és el Photoshop dels que no saben...
8: Però ho feia amb l'Illustrator abans.
5: I vas aprendre tu fent l'Illustrator?
8: Sí.
5: Està molt bé.
8: Però és que el tenia pirat.
5: Bueno, però això és igual.
8: I ara, o sigui, jo de petita era bastant friqui així dels ordinadors, no sé per què, i sabia, vaig aprendre a craquejar el Photoshop i l'Illustrator i tal, i llavors vaig aprendre a fer-ho servir, però ara ja han anat millorant el seu nivell de seguretat i ja no me'l sé descarregar, i ara poder fa 10 anys que ja no toco aquestes coses.
5: Si vols, m'ho pots demanar. Ja.
8: No, ara ja m'espavilo amb el Canva, ja m'he acostumat.
5: Com, com el 90% de la gent.
7: Però és que tu dius que allò s'ha fet amb Canva i
5: a mi em passa al revés, jo quan haig de fer alguna cosa que estigui bé... Però ho fas amb el mòbil?
8: No.
5: Amb ordinador?
8: Amb ordinador.
5: Ah, vale.
7: I a sobre dibuixa?
8: Sí, amb ordinador i amb la tablet.
5: Vale.
7: Tots aquests dibuixos dels gats del Marrameu, de cada edició, el gat és dibuixat per la Maria.
5: M'agrada molt el Marrameu.
8: Amb l'iPad.
5: És dir, i a més, per què color verd i el color aquest, no sé, fúcsia, no sé quin color és, magenta, no?
8: Sí, no sé.
5: Per què aquesta combinació? És que... No.
8: No, la combinació de colors... Sempre havíem intentat que hi hagués el blau trompat, però és que ja no hi ha més combinacions, la veritat. I vam dir, mira, tirem d'alguna cosa diferent, no? I la idea del Marrameu era l'inici de la tardor, però és que els estius s'estan allargant.
7: Maria, digues la veritat. Està inspirat en un outfit teu d'un casament, que anaves verda i fúcsia.
8: No és veritat.
7: I anaves guapíssima. Digo.
8: Però, o sigui, sí, però no per això eren els colors.
5: Quin casament era?
7: El de la Ruth.
5: Ah, vale. L'hauré de tornar a
8: comprar. Uau, te'n recordaves del vestit, Francesc?
5: Em sonava, però... Bueno, més que res, perquè només hem coincidit en aquest.
8: Clar, sí.
5: però vull dir, hauré de tornar a convidar la Ruth més endavant, perquè ara ja fa... Hòstia, la vaig convidar molt al principi i sempre dic...
7: Ha de tornar.
5: Sí, té una entrevista a ella, també.
8: Home, clar.
5: Sí.
8: No, doncs els colors no té gaire per què, la veritat.
5: Perquè... No, però m'agrada, és dir... I tu volia dir que és com... Havent-ho fet... tot pel teu compte, a vegades hi ha coses que són com molt atrevides i tal, però que dius, hòstia, aquí hi ha com cert domini.
8: Mm-hmm.
5: Ja està, doncs això.
8: Bueno, també faig servir eines d'aquestes que et diuen colors que queden bé. Hi ha una pàgina web, que no sé ni com es diu, però que et busca que el hue dels colors sigui bo perquè hi hagi bon contrast i tal, que si no causen el que no es llegeixi.
5: Correcte.
8: Vull dir, al final també tinc aquestes... coses en compte, però que no em surt sol, ho he de remenar i buscar.
5: Molt bé. Bueno, continuem ara, que estàvem parlant dels trompats. Bueno,
8: els
5: això.
8: Trompats.
5: Com vau explicar una mica...
7: Ajudant-me.
5: Com recordeu això, els inicis?
7: Uau, jo estava supernerviosa al principi. En plan, no he servit un cubata fora del meu entorn d'amics, mai a la meva vida.
5: Bueno.
7: I després vaig veure que era tant més que servir un cubata que
5: servir cubates no, pots continuar fent-ho igual.
7: No,
5: en aquest lloc.
7: No, i a més, com que m'agrada molt xerrar, m'agrada molt la gent, va ser bastant fàcil. O sigui, de seguida ja van ser els meus amics, vull dir, molt ràpid.
5: Clar, això que tu ets bastant més jove que... Els... Sí. Bueno, ara ja.
7: Bueno, que el nucli dur anterior...
5: Nucli dur.
7: És que algú va dir algun dia... Crec que va ser en Gerard un dia que ens va dir el nucli dur i ens va quedar això del nucli dur. D'aleshores, sí, érem bastant més grans.
8: Sí, i jo vaig estar com un any que jo no estava dintre de Trompats, però al final sempre els hi anava fent favors i es quedava per fer la cervesa i jo també hi anava, i al final era com, bueno, entra, no? Perquè si no...
7: L'hem disfressat i tot per carrosses, que a la Mariona no li agrada gens disfressar-se.
8: No.
7: I ho hem aconseguit.
5: Ara surts?
8: Sí. Sí, però no ballo.
7: Servei d'ordre.
8: Per un bé comú, també.
5: Ja que és una cosa que jo crec que ara també, a part de vosaltres dos, passeu moltes hores amb els Trompats, entenc. Què ha significat per vosaltres en aquest, bueno, tots aquests anys?
7: A mi m'ha fet molt més palafrugellenca. O sigui, me n'estic adonant... O sigui, jo ja ho era molt de petita, que això ve del meu pare, que el meu pare és molt friqui també, de Palafrugell, però ara amb els Trompats...
5: Bueno, un dissabte a la tarda el podeu trobar a l'estadi, al Gregal, al Pavelló...
7: Sí, a tots els llocs, amb esports.
5: A la mateixa tarda.
8: Una mica Paco del Mau, si em permeteu.
7: Sí, sí, sí. No, ho gaudeix molt, vull dir, no perdona cap tarda. No, i això, o sigui, m'ha fet sentir com molt més palafrugellenca, que m'ha fet conèixer moltes més coses de Palafrugell que no sabia, i la gent també, o sigui, bàsicament és la gent.
8: No, una mica el mateix. Jo sí que havia estat amb Indica, el Cau i tal, però tampoc estava molt vinculada al poble, saps? I ara sento una connexió brutal amb Palafrugell i jo crec que tot és gràcies a formar part de Trompats. I, bueno, i de sobretot, doncs, és que són molts caps de setmana posar-hi hores i feines i reunions i parlar amb els de l'Ajuntament i venir aquí a la ràdio. I al final acabes fent xarxa amb molta gent i altres entitats i l'administració, i és com... No sé, et fa sentir molt més dins del que és la xarxa de Palafrugell.
5: Vau ser presents vosaltres en el moment que Trompats va fer una mica el canvi? Ja hi, entenc que ja hi éreu, no? És a dir, el canvi de... més enllà de ser de fer comparses, etcètera, etcètera, de dir...
7: No.
5: No, encara no hi éreu.
7: No, això va ser 2017.
8: Sí,
7: i nosaltres... no sé quan vaig entrar
5: no. No, és que hi ha un moment que es va fer com un canvi de xip, de dir, sí. Bueno, anem a ser molt més que això, saps què?
7: Era molt abans.
8: Era abans.
5: Vale.
7: Però... Era tota l'època d'en Marc, la Ruth, o sigui...
8: Sí, el que passa és que, o sigui, nosaltres vam entrar a Trompats i sí que ens hi vam involucrar moltíssim, i en un any ja estàvem a dins de la Junta i...
7: Sí, però perquè també ara és el que intentem, que entri gent que estigui a tope per ja... posar-los a la junta per, saps?
8: Sí, perquè si no les ganes es van diluint.
5: Ja sentiu que us feu grans?
7: Jo sí. Molt. Molt.
8: Jo no dic res llavors, que sóc més gran.
7: No, jo sí que m'ho sento.
8: No, però bueno. Sí, però jo suposo que és inevitable, perquè a mesura que vas creixent tens més coses, més responsabilitats i no sé, al final són moltes hores i també se't passen una mica les ganes.
7: Bueno, i que quan vam entrar Trompats érem estudiants i ara ja fa uns anys que treballem.
5: Més que passar les ganes, poder, no sé, sí, jo veig com no és... que no sempre que hauries d'estar al 100% o de tenir les ganes de fer allò, a vegades poder algun dia que no estàs per allò. Que sí. No vol dir, a mi em passa, clar, no, que no vol dir que no vulguis deixar-ho.
8: Exacte. No són les ganes hi són. L'únic que potser no pot ser la teva prioritat. Sí. Número 1, com ho havia sigut abans, bueno, que érem estudiants i...
5: És que no pot ser, és que a vegades voldries que ho fos.
7: Sí. Sí, però és que a més has de fer tantes coses diferents per les quals no estàs preparat, perquè o sigui, és tot un aprenentatge de moltes coses.
5: Ah, aprens a fer moltes coses.
7: Clar, si tu penses, jo què sé, hem d'organitzar festes de primavera. Fa moltíssima il·lusió, molta, però clar, hi ha passos entremig que fan molta mandra o que no saps fer i et costen un esforç terrible... I són aquestes coses, però la il·lusió... Vull dir, si no fos per la il·lusió, no hi hauria res. Llavors, el que fa mandra són aquestes coses que costen de fer o sents que no estàs preparat per fer-les.
8: Sí, però llavors és com superguai dir, uau...
5: O que voldries no, que es canviessin.
8: Exacte.
5: Jo hi ha coses, a vegades, vistes des de dins, que dius, uf, no sé, sí, podrien però, ser diferents, saps?
7: Sí, però clar, un sol és molt difícil. Però clar, llavors veus les fotos, els vídeos, la gent que et diu coses i ja està. Però bueno, a vegades fa mandreta.
5: Quin és el moment, o quin ha estat el moment, per dir-ho així, si al llarg de l'any es repeteix, que us agrada més o que us sentiu més, que us emociona més de formar part d'això? O quin és l'acte, o quin és l'esdeveniment?
8: festes de primavera. Sí.
7: No? Jo també festes de primavera.
5: Però en el moment, la preparació, quin moment en concret?
7: Jo crec que els caps de setmana. O sigui, quan està passant. O sigui, jo aquest any al pregó estava amb la pell de gallina, de pensar, uau. O sigui, aquest any el pregó em va emocionar moltíssim. O sigui, el fet que hi hagués el pregó aquí davant l'Ajuntament em va emocionar molt. I, òbviament, quan s'acaba el carrusel també és un moment que m'agrada molt.
8: Doncs a mi m'agrada el sopar de presentació de colles. És un moment molt guai i sé que no és, o sigui, que no és, no tot Palafrugell ja està involucrat, només la gent que està dintre d'una colla, però igualment som molta gent i aquell dia, no sé per què, m'agrada molt.
7: És guai.
8: I acabem tots al Harold, sempre.
7: Sí. És el típic dia.
8: És el dia que vulguis o no, acabes al Harold.
7: I arribes molt tard a casa, sí, sí.
8: I
7: és guai.
8: És xulo. I el que es fa de preparar, com ara des de fa uns anys, del tocar a mi suena aquest,
7: és molt
8: guai. Que la gent de Palafrugell es prepari un espectacle. I no sé, jo el gaudeixo molt, la veritat. I això, totes les setmanes de festes de primavera, jo és el que més intens visc. I no només el carrusel, tot, la veritat.
7: Sí, sí, sí.
5: Ara, bueno, ja en parlareu aquests dies a la ràdio del tema Marrameu, però sabem una mica, explicam una mica, és una festa poder, més moderna, per dir-ho així,
7: sí,
5: que fa un parell d'anys va tenir un moment top i que...
8: No, és que va ser el primer.
5: No, el segon? No, era el segon, no?
8: Era
5: el primer.
7: No, sí, era el segon, perquè el primer es va... Bueno, clar, estava programat...
5: Vau començar pel final i després per temes...
8: Era el nostre primer.
5: Per temes que s'escapen a la vostra... D'allò, doncs s'ha hagut d'anar modificant, per dir-ho així.
7: Exacte. No, i vam començar que... Bueno, vam passar una por aquella setmana... Sí, l'any de la Muixca va ser el 23, no era? Sí.
5: Home, hi va haver un moment a la nit que era...
7: Vam patir molt...
5: Bastant bogeria. Però jo crec que també pel lloc. Es hi havia molta gent pel lloc que...
7: Clar, o sigui, nosaltres quan vam contractar la Muixca...
8: No era ningú.
7: O sigui...
5: No era nadie.
7: Era una noia amb autotune que l'anaven a veure... Sí que l'anava a veure gent, però bastant emergent encara. Clar, llavors van passar els mesos i aquesta noia en pocs mesos va pujar fins a dalt de tot. Llavors, la setmana prèvia al Marrameu me'n recordo parlant amb policia, mirant els concerts que havia tingut aquella setmana, el cap de setmana anterior, la Muixca, dient, o sigui, ha rebentat Barcelona aquest cap de setmana, en aquesta plaça no hi cabem. I, bueno, al final va anar tot molt bé, no va passar res, sí. I tal, però allà va ser quan vam fer el clic que vam dir, volem fer coses tan grosses...
8: Però és que... No volíem fer coses tan grosses. Jo crec que la Muixca va ser molt guai, va estar superbé i ens va donar un renom a trompats que flipes, però va ser una mica una maledicció, perquè jo crec que la gent no va acabar d'entendre què era el Marrameu.
5: Ja, és a dir, tot va quedar amb allò.
8: Clar,
7: sí, tot va quedar en el concert de la Muixca.
8: La Muixca, que era la gran estrella del moment... I jo crec que molta gent es va quedar amb que el Marrameu era això, i no, el Marrameu, precisament, el que portem són artistes emergents que no coneix ni Peter.
5: No, i tot el que passa durant el dia.
7: Sí, exacte. Clar. O sigui, el moment cercavila, el moment tarda és brutal. Però, clar, va quedar com... O sigui, va ser com superguai per una banda, però per l'altra és això. O sigui, no. L'any passat ja ens deien, i quins grups vindran, és com...
8: Però que va ser increïble, sí. Perquè del Marrameu... Va ressuscitar la colla gegantera de Palafrugell. Sí. Feia, què, 15 anys, 17, algú així, que no es treien els gegants de Palafrugell.
7: Sí, sí. Bueno, es va complir l'objectiu, que era treure'ls, que la gent els veiés i que algú amb en Penta com en Miquel...
5: Ara ja és una cosa que aquest any no haureu de fer vosaltres.
8: Ja no hem de fer nosaltres.
7: Sí, és que era l'objectiu, que algú motivat digués, uau, els gegants, que guai.
5: També m'agradaria algun dia parlar... Doncs, del tema aquest de com ho han fet i tal.
8: Clar, l'objectiu del Marrameu era... apropar la cultura, tot tipus de cultura, des de la cultura popular a la literatura, al teatre, a la música, no? Fer una jornada cultural a Palafrugell i hi havia diferents moments del dia, no? Dedicats a diferents coses, sí, sí, sí. A la ràdio. I...
5: Jo vaig fer un podcast.
8: Sí.
7: És veritat.
8: I va passar que nosaltres havíem contractat a un artista quan encara no la coneixia ningú, i just aquell estiu ho va patar. Llavors la gent va entendre que el Marrameu era que portàvem l'artista més top de Catalunya, ja. I no.
5: Bueno, això, o sí o no...
8: Tenim molt d'ull, també s'ha de dir.
5: No, ja ho sé.
8: No per tirar-nos floretes,
5: home, l'any passat
8: però...
5: va venir d'en Pere Albo.
7: Ai, que
5: i ara
7: guai.
5: Està tot,
8: i ara
5: tot
8: està
5: a la ràdio.
8: I van portar figaflaues al desembalat, sí. I ara estan a tope.
5: Molt bé, molt
8: bé. I la Julieta... I sempre aquí a Palafrugell mai ve ni Cristo, perquè es fan famosos després, però bueno.
7: Sí, però bueno, és això, que el concepte inicial i el que volem mantenir és grups emergents, diversos i res de, bueno, de coses molt grosses.
8: Exacte.
7: Bueno, i és com el clic que van fer els trompats, de dir, no som una entitat de festes fins a les 6 del dematí, clar. No, som una entitat cultural, llavors no volem, o sigui... Creiem que no és el nostre paper oferir nits boges tot l'any, saps?
8: Alguna,
7: que també
8: està bé, sí.
7: Sí, que també les, i això ho trobo molt a faltar per la Frugell. Nits boges, com les festes d'hivern, com tot això que passava abans a la nit. Però bueno, ja sabem que entrem en conflicte en perillós, tot això que...
5: No, no, parleu, parleu.
7: No, a mi això em fa enfadar una mica.
5: Sí? Sí. No, no vols opinar del tema?
7: Bueno, puc, però em fa enfadar molt. Perquè ara els tardeos aquests que es diuen estan molt bé i que passin coses a la tarda és fantàstic.
5: A mi m'agraden.
7: Però, i a mi també, molt, molt, molt, molt. I l'endemà ho agraeixo molt. De... Però s'ha perdut la festa a la nit. O sigui, no hi ha festes a la nit.
8: Sí, és que a mi també em sembla fantàstic poder recollir abans i anar a dormir. El que passa és que la gent potser no ho valora tant i no trobo que sigui just que no hi hagi l'opció.
7: Exacte, perquè la gent llavors a la nit marxa. De Palafrugell. Quan una cosa s'acaba a les 2, o l'acabes a les 10 del vespre, o l'acabes a les 3 o a les 4, però tu a les 2 no pots acabar una cosa, perquè la gent d'allà marxarà a un altre lloc, que és el que ens passa quan fem el sopar,
8: o
7: colles,
8: ja
7: i
8: ve.
7: Aquestes coses.
8: Ja
7: i llavors jo
8: ve,
7: el que trobo molt a faltar són festes. Festes a la nit. I ja sé que és molt perillós, però jo crec que la solució no és treure-les, és intentar solucionar el tema de la perillositat a la nit. No sé com.
5: Però... Tens solucions?
7: No, però tampoc és la meva feina, trobar solucions a això. Però no sé, jo trobo faltar una mica de nit aquí a Palafrugell. Perquè a l'estiu sí que hi ha nit i tot és costa este i tot és...
8: Sí.
5: Hosti, mira, vam acabar...
7: Xau,
5: és a dir, el programa de Pablo Vers l'últim, vam acabar parlant d'això.
7: I què deia la gent?
5: Bueno, és que clar, els que hi havia molts es coneixen. Bueno, ho deia, vam acabar dient que perquè per alguns tant i per d'altres tampoc.
7: Exacte.
8: No, és que és un tema important perquè, no sé, al final jo trobo que hi ha com una criminalització de tot el que sigui relacionat amb ser jove, saps? I tots hem sortit de nit quan teníem 18 anys, saps? O sigui, tots.
5: Aquest any, per exemple, les barraques van anar molt bé en quant a... No, en quant a seguretat, etc.
8: Sí, sí, no puc opinar, estava malalta.
7: Sí, sí, sí, sí. Uau, això és un altre meló.
8: Terriblement perdut aquestes barraques.
5: Hòstia, doncs, no sé, per altres coses no sé, però en tema de... No va passar pràcticament
7: no.
5: Res extraordinari.
7: No, exacte, és que s'ha de confiar una mica i s'ha de buscar una solució. Vull dir, si hi ha un problema que de nit passen coses... La solució no és eliminar les coses que passin a la nit, perquè és que la gent marxa de festa a un altre lloc. O sigui, els joves volen festes. O sigui, jo, que ja no sóc tan jove, també vull festa. Llavors, no hi ha oferta.
5: Et donaria esperança, però...
8: Si ets jove,
5: és, no sé què dir, és complicat, eh?
7: No, jo ja...
5: No te diré, va, ja ho solucionarem.
7: No, no, ho reclamo més, ja.
5: Perquè no sé si serà així a partir d'ara.
7: No, no, serà tot tardes, que les gaudeixo molt. Sí, però em falta nit, ja ho he dit, ja està.
5: Ja, hasta migdia.
7: Francesc,
5: Olín. Hosti, sí, jo soc molt pràctic. Jo sempre penso, perquè m'haig d'esperar a sortir la nit, si em puc aixecar i ja...
7: No, sí, del vermut jo... fins al vespre.
8: Jo ara t'ho compro, ja, comencem el vermut i ens n'anem a dormir.
5: A l'estiu, a veure, haig de dir
8: a
5: que...
8: A les 10.
5: No, aquest estiu encara he sortit bastant. No passa que ara ja era vinguent una època que, bueno...
8: Sí, que ha sortit.
5: Costa, tot costa més. Bueno, va, tornem una mica a vosaltres. Mm-hmm. En quin moment esteu? Què feu?
7: Jo estic en un moment, bueno... Estic intentant ser una persona que tingui una vivenda a Palafrugell...
8: Difícil.
5: Estàs molt... obrint aquí,
8: o
5: sigui, molts
8: valors. Sí. No, clar, els problemes dels,
7: o sigui,
8: joves
7: pago,
8: doncs són aquests.
7: Pago una morterada de diners per un estudi molt petit.
8: Un Zulu.
5: Tu podries quedar a la classe a dormir.
7: De fet, està davant de la classe on treballo. I res, sóc una mestra interina que treballo aquí a Palafrugell.
5: Home, et dona més detalls.
7: Més detalls.
5: Estàs, què fas?
7: Sóc mestra de música, d'infantil, al carrilet.
5: Què fas?
7: I ja hi era l'any passat i torno a tenir vacant aquest any. I res, bàsicament faig la música d'infantil i ja està, i m'ho passo molt bé, m'agrada molt, tant de bo poder-m'hi quedar molts anys.
5: Com es prepara una classe de música? Així és.
7: Uà, és que m'agrada tant, o sigui, ara ja he arribat al punt que ja sé el que, quan arribo ja sé el que he de fer, o sigui, ho tinc tot per escrit molt maco, però no m'ho miro perquè ja sé...
5: Ho tens per escrit? Sí.
7: Clar, tot s'ha de tenir per escrit. Uà, tota la documentació...
5: No com jo.
7: Objectius...
9: A nosaltres ens ho venen a mirar.
7: No. Clar, clar, clar, objectius...
5: Però que, com és avaluació. Una classe així?
7: Com és una classe?
5: De música.
7: De música, mira, arribem, tot, de tal a baix estructura.
5: Bueno, ràpid.
7: No sé. Res, no, arribem, ens diem hola, cantem, llavors fem tota la part del mig, que és treballar alguna cosa, moviment, ritmes, danses, no sé, cantar... I llavors tot relaxació un altre cop. Vull dir, és que és molt senzill, però t'ha d'agradar molt. Perquè a vegades, si algú m'ha de substituir, jo penso, fes una altra cosa.
5: Yeah.
7: Perquè s'han de tenir ganes. De fet, els dies que estic així una mica més com de baixón, em costa. Perquè és com fer un espectacle tota l'estona.
9: Són increïbles les teves classes.
5: Sí. I, per exemple, treballeu una cançó durant diversos dies o cada dia els canvies tot?
7: Depèn. Ah. Si ara, jo que sé, ve la tardor, sí que fem dos o tres cançons que es mantenen. Però és que faig molta cosa de moviment i de... Sí, sóc una mica, és que no sé com dir-ho.
5: Ja, m'agradaria sí. veure-ho. Podria arribar-ho a veure.
7: Bueno, ja t'ho poden explicar.
9: Són brutals. Ella fa un show i els nens s'uneixen.
7: Sí, sempre que tinc suports que hi ha un altre adult a la classe, és amb aquests petits titres que sempre hi ha algú, és com...
5: Però clar, aquest show l'has de fer dos cops al dia, com a mínim, no suposo.
7: I tres. I tres. Hi ha tres franges, hi ha vegades que tres. Sí, sí, sí.
5: Bueno.
7: Però a mi, jo m'ho passo molt bé. De fet, mai, quan... Clar, a mi sempre m'han nomenat per música. Llavors, és molt poc probable que donin música infantil, perquè la gent que té música és de primària. I jo, quan me van dir, pots fer infantil, vaig dir, endavant.
9: Perquè ja, és que ens
7: encanta molt poc
9: infantil,
7: probable
9: eh?
7: Que et toqui.
9: A mi, sí. quan em va tocar anglès a infantil, també ho sí. vaig gaudir moltíssim. També és fer un show cada dia... Que sí, sí. Quan fas
5: són tan petits, poder... no t'ajutgen tant.
9: No.
5: O s'apunten més ràpid.
7: O a vegades...
9: més ràpid.
7: O a vegades et jutgen més, perquè un nen tan petit, vull dir, si una cosa no li agrada, no dirà, ai, vaig a dissimular perquè és la mestra.
5: Ja,
7: i...
5: ja, ja, ja.
7: Vull dir, també t'ho diuen tot, tal qual, eh? Això m'avorreix. I t'ho diuen.
5: Ja, l'únic que si fessis això amb nens de segon d'ESO, poder tirarien la
7: cadena. Bueno, també he fet primària, eh? També he tingut els grans... I és diferent. Sí, també m'agrada, eh? Quan estic com molt de temps amb els petits, també a vegades tinc el coquet, ai, els grans, però infantil tira molt.
5: I tu,
7: tira
5: Maria,
7: molt.
5: Què fas?
9: Jo estic a llistes i anar voltant, la veritat.
5: Hem de treure el tema o no cal? Hòstia, quants bueno, de temes?
7: Uau.
9: És que aquest any no sé què passa, que va una mica lent el tema de llistes.
5: Sí, sí,
9: però...
5: això diuen.
7: Un desastre.
9: Jo això ja diuen. Ho sabia, també s'ha de dir que havia tingut molta sort els anys anteriors que era interina i m'havien donat una vacant i he estat 2 anys a l'Alt Empordà i superbé. Però jo ja ho sabia, a la que van fer el de que no podien confirmar a l'escola a la que estaves treballant, que fins ara sí que es podia, jo quan van dir això vaig dir, òbviament no tindré feina. I ja, jo estava visquent a Girona, i bueno, una cosa bona que té és que he tornat a Palafrugell.
7: Estic supercontenta.
5: Ah, ara estàs
7: estava a Girona tota la setmana. Arribava els divendres al vespre.
9: Clar, i ara torno a estar aquí a Palafrugell i faig vida aquí, entre
5: clar,
9: setmana...
5: Clar, però podem quedar quasi cada dia.
9: Quan vulguis. No, clar, perquè ara estic aquí.
5: Clar.
7: I... estàs contenta d'estar aquí.
9: Sí.
5: Quan feia que no estaves aquí, diguéssim, tot l'any, per dir-ho així?
9: No, feia 2 anys, només. Vale. Sí, sí, sí. No, jo vaig viure... 2 anys a Barcelona, 2 anys a Girona, llavors ja vaig venir a viure aquí. L'únic que després vaig tornar a anar a viure a Girona un parell d'anys i ara he tornat. L'únic que ara he hagut de tornar a casa dels meus pares, perquè això sabia que no tindria feina, però bueno, estalviar, no?
5: Bueno. Quants problemes que han sortit.
7: Molts.
9: No, no és un problema. No,
5: no,
9: no és un problema.
5: Bueno,
9: o sigui, sí, és un problema, perquè si hi hagués condicions dignes, no? Una, tinguent feina, podria... És que ni tinguent feina podria permetre'm viure en un pis jo sola als preus que estan ara mateix aquí per a Palafrugell.
5: Bueno, no viure les dues.
9: Clar,
7: no, no, veus, això és una cosa
5: ah, no?
7: Que...
5: Uau, uau, uau,
7: no ho sé, eh? Maria, tot
9: no,
7: el dia...
9: No,
5: uau, la Maria ha ficat cara
9: no, no, no, per, això però és un
7: saps,
9: tema.
7: Per què no vull? No és perquè jo no vulgui viure amb tu, és perquè som molt pesades totes dues.
9: No, estàvem... De fet, Maria. De fet, fa anys dèiem, si sí, ens busquem algú juntes, no sé què, i ella es va trobar el Zulu que viu ara. I se'n va anar a viure sola.
7: No, és que no
9: I
7: és una bona idea.
9: I jo me'n vaig anar a viure a Girona.
5: He destapat un tema que no...
9: Sí, sí, ens ho diem en realitat.
7: No, no.
5: No, jo tinc, jo tinc molt amics que no hi viuria
7: no,
5: ni boig.
7: No, però no per
9: és
7: res.
9: És broma, sí. Si és que ja vivim juntes encara sí. Que no visquem juntes.
7: No, i saps què passa? Que jo sóc molt desastre, ella és més... O sigui,
9: no
7: ja
9: veritat.
7: Ens va bé. Sí, però ja ens va bé, així. No, no cal viure juntes.
9: No, no, no.
7: O sigui, som superpesades totes dues. Llavors, no, no... Jo crec que ja estem bé així.
9: Jo també ho crec, eh?
5: Jo crec que podríeu fer un podcast les dues, també.
7: Teníem un podcast.
5: Hòstia!
7: No diré el nom, perquè la gent el buscarà, l'Spotify.
5: No, no, sisplau.
7: No, no,
5: que,
7: no,
5: no.
7: Que no el
9: Francesc,
7: sé borrar.
9: No, mira, a la...
7: No el sap borrar.
9: No ho sé borrar.
7: No, a la
5: pandèmia... Però us ho fèieu vosaltres?
7: A la pandèmia. Sí, sí. Ens vam comprar dos micròfons, ella, com que és la crack de tota la tecnologia,
9: women,
7: ho feia.
9: Women
7: i portàvem... I vam, va venir l'Anna Saez un dia, allà, a cantar.
9: Sí, vam fer dos programes, tia.
7: I ja està. Però estàvem superben preparats, estàvem molt ben fets.
5: Hòstia, però això ho havíeu de dir. No, no direu el nom, no?
7: No.
9: No, no, no.
7: Quina vergonya,
5: no
7: fa molts anys.
5: No es pot trobar
7: sí,
5: de cap
7: sí,
5: manera.
7: Sí, sí, està penjat perquè no el sabem despenjar de la plataforma.
9: No sé com es treu un podcast de Spotify. Com
5: no, però en sèrio, us ho dic perquè jo crec que...
9: No, no, no, a sobre fa... No sé quants anys fa, hi ha molts, no?
7: Pandèmia, va ser el 2021, 20, 21.
5: Que estàveu juntes.
7: No.
5: Ah, vale, us ajuntàveu.
9: No, sí.
7: Ah. Això no pot dir.
9: No, perquè som cosines.
7: Però crec que... Mira, per la policia sempre som cosines. I pels profes de universitat també. Per si treballs juntes, perquè clar, som cosines, llavors el poble...
9: No, mm-hmm. No sí. A la poli li dèiem que érem germanes, però teníem mares diferents. Perquè com que no et podies moure en el cotxe amb algú que no fos del teu nucli familiar...
7: Maria, això no ho pots dir.
5: Ara?
9: Bueno, ara ja,
5: ja prescrit. Mare de Déu.
7: Bueno, ens movíem en cotxe les dues juntes i fèiem veure que érem germanes de pare.
9: Clar, germanes de pare, ja està.
7: I vam fer un podcast.
5: Jo, els meus amics, els que es podien moure, me deixaven... Fèiem intercanvi de mercaderies... I jo vaig muntar un cabàs amb una corda i la baixava, es veia molt, era un cabàs de cotxe pedra. I, per exemple, passava l'amic de Ton, que tinc una amic que treballa a Can Grau, passava, me carregava ampolles, em pujava, però a més es veia d'una hora lluny. Però
9: espectacular.
5: Que m'ho hagués pogut deixar a l'escala, però jo me passava bé fent...
7: Clar,
5: clar.
7: Bueno,
5: moment,
7: perquè era aquella cosa de trobar noves
5: sí, si no,
7: coses noves.
9: No, si no, era insuportable.
5: És igual, és un tema que...
7: Per això vam fer un podcast. Sí, ara no podríem tenir un podcast.
9: No, és que quan ho fem... Ja, però
5: bueno, ara ja esteu per a Palafrugell.
7: Sí, ja està. Ja bueno, no ens avorrim.
5: Doncs podem parlar amb en Ferran.
9: No
7: no, no, no, no, és que de fet de què parlaríem? De res.
5: De vosaltres.
9: És que no anava de res al podcast.
7: Anava de nosaltres,
9: anava Maria. Anava de nosaltres, que egocèntriques que som.
7: Sí.
5: Bueno, va, ara... Crec que això ho mantindré, però l'última pregunta la mantindré. Bueno, hi ha coses, més coses que voleu explicar?
7: Ah, no, jo no. Crec que no.
5: Bueno, segur que sí, però...
7: Sí,
9: bueno, sí,
7: però ara mateix.
9: Que ens posem a explicar, t'expliquem el que vulguis, però...
5: No, és no dir, cal. No me repetiu coses que ja heu dit.
9: Vale.
5: Però mireu de ser... Jo sé que vosaltres podeu anar una mica més enllà, perquè hi ha gent que sempre acaba amb tòpics, etcètera, etcètera.
9: Uh-huh.
5: Però dieu-me algú que us agradi molt de Palafrugell, algú que no us agradi gens. Però mireu, sisplau, de ser originals o d'anar una mica més enllà.
9: Uau.
5: Perquè no, perquè sempre acaben sortint les tres mateixes coses.
7: I espero tenir més coses positives que negatives.
5: Bueno, doncs digues positives.
9: Però...
5: Jo sóc molt de... La gent quan comença, no, això... Jo dic, bueno, però només te mires lo dolent. Jo sóc molt així, a mi fa molta ràbia.
9: És que som molt de queixar-nos.
7: Hi ha una cosa que em fa molta ràbia.
5: Digues, digues.
7: És la gent que diu, a Palafrugell no passen coses, a Palafrugell és molt avorrit. Calla i surt de casa teva.
9: 100%.
7: Això és una cosa que molesta de molta gent de Palafrugell. Que és com, entenc que hi ha moltes coses que falten i que les has d'anar a buscar a un altre lloc, però Palafrugell ni és mort, ni és avorrit, ni no passen coses.
9: No, perquè llavors jo vaig al cine, que hi ha cine, i últimament està la cartellera a tope, o sigui, un 10.
5: Hòstia, mira, aquest...
9: I vas i no hi ha ningú, som sempre la mateixa gent. També s'ha de dir que jo vaig a veure la versió original en anglès i som sempre la mateixa gent, però és que jo crec que els dies de cinema normal també passa el mateix, que som sempre la mateixa gent.
7: No,
9: i coi,
7: que passen coses. Res. És que cada cap de setmana pots trobar, quasi cap de setmana...
5: A vegades trobo que em passen masses.
7: Sí, sí, això em fa molta ràbia. I trobo, ja s'ha reduït, aquesta gent que diu això, però ho segueixo sentint a vegades i em posa molt nerviosa.
9: Vale. I és com, no surts de casa...
7: Però això no és una cosa que no m'agradi de Palafrugell, en veritat. És com... Estic pensant, Francesc.
5: Si no, que veu un missatge positiu.
9: No sé. Missatge positiu.
7: No sé, a Palafrugell passen coses, hi ha molta gent amb ganes de fer coses, però també em falta molta. Llavors, si ets una persona activa amb ganes de fer coses, apunta't, el que sigui, hi ha molta oferta, hi ha moltes entitats.
9: Jo... Sí, no? Sí, no. Però és que estava pensant en això de que què ens agrada de Palafrugell i no ho tinc gaire clar, però jo crec que m'ha d'agradar molt, perquè, vull dir, he volgut tornar i he tornat encantada i no concebeixo viure a un altre lloc, la veritat.
7: Jo igual, jo igual. Jo sempre que conec algú li dic, jo viuré sempre a Palafrugell.
5: Jo treballo a Quart i hi ha dies que estic treballant i em sento lluny.
7: Sí,
9: oi que sí?
5: Sí, però depèn molt... O sigui, ara he estat una setmana fora i també estava bé, eh?
9: No, sí.
7: Per això m'agrada molt estar al carrilet, perquè és com... A mi m'agrada molt... A més, jo visc a la Sauleda, o sigui, del barri pel barri. O sigui, a mi m'agrada molt això. I és el que diu la Maria. Jo tampoc m'imagino visquent és que ni al poble del costat.
5: No, jo això vull dir... Això per suposat que no, i no diré, i no diré noms de poble.
7: Quin del costat?
5: Bueno,
7: no vols.
5: En poden ser uns quants.
7: Però... Bueno, jo soc família... Jo, el meu pare és molt de Palafrugell, però la meva mare és molt de Begur, eh?
5: Ja, però jo a Begú no hi viuria.
7: Però no m'imagino, bueno, no m'imagino visquent a Begú.
5: No, jo tampoc.
7: I mira que hi vam treballar... Ai, això no ho hem explicat, Maria. Va ser la meva jefa.
9: Bueno.
7: A Begú, és veritat.
9: Sí.
7: No, però és
5: això.
7: Però
5: sereu amigues o no?
7: Sí. Sí.
9: No, o sigui, per això la vaig contractar.
7: Uau, em pots dir perquè sóc bona professional, no?
9: També, també, perquè no em cabia costat. Cap dubte.
7: No, però és això. Jo tampoc m'imagino visquent a un altre lloc... I
9: no, però no sé, allò que típic de quan ets més jove que dius, me'n vull anar a viure a Londres i penso, buah, és que...
7: És que jo ni amb 18 anys això ho tenim.
9: És que no me'n vaig de Palafrugell. I he viscut a Barcelona i he viscut a Girona. S'ha de dir que Girona m'agrada molt, eh? Però, no sé, aquí m'hi sento a casa, saps? I
5: això tant que diuen que la gent ha de marxar... Podria haver vingut després, però els de la meva colla... N'hi ha un que no viu a Palafrugell per temes variopintos, però vull dir... No sé, podria haver vingut més tard, això, però tothom... I molts van anar i molts van tornar. Però ara quasi tothom viu aquí, o qui diu aquí, diu Esclanyà, o,
7: sí.
5: O Calella, és igual. Però bueno, jo tampoc ho veig tant, això de...
9: Depèn també el que et dediquis, eh?
7: Però,
9: perquè
7: Maria,
9: tenim amics
5: sí,
9: de tot.
5: Ja, ja, ja.
7: Clar, és veritat.
5: Sí, podria haver vingut una mica després. No ho sé.
9: Clar, tenim amics que sí que viuen a Barcelona, o... però sempre acaben vinguent tots els finders que poden i ja, tal, ja, ja. Però perquè el que es dediquen han de viure
5: sí, sí, sí,
9: allà,
5: sí, sí.
9: Si no, no poden.
5: Ja, ja, ja. Són temes de comunicació.
9: Clar.
5: O periodístics,
7: sí.
5: O...
7: Coses
5: o similars.
7: Sí. Mm. Coses així. Però bueno, per Palafrugell pots viure plenament.
9: No sé, aquests que van amb traje, saps?
7: Sí.
9: Treballen allà a la capital.
5: Ah, bueno, vale, vale. Bueno, fa, ara ja semblava molt a Palafrugell, això. Vale. Però no, m'agrada al final parlar... Més que res, perquè si algun dia ve gent que no és tant de Palafrugell que pugui donar la seva opinió. La nostra ja la sabem, més o menys.
7: No sé. És que tot el nostre grup d'amics és que no fem coses fora de Palafrugell.
9: No. No sé... Al final, és com la identitat, no? Es fan moltes coses i tens moltes oportunitats que et permetin sentir-te de Palafrugell, no? Perquè pots estar a una associació, pots sentir teves les festes de primavera, pots sentir teves la cantada d'havaneres, la festa major, el marrameu... No sé, hi ha molts moments... que et permeten fer xarxa i sentir-te dins del poble, identificar-te amb el que passa al poble. Llavors, no sé, jo crec que això és una de les coses bones de Palafrugell.
7: Sí.
5: Jo crec que no podia tenir millors convidades per començar. No, no, de veritat. Vull dir, ara ja he posat el podcast aquí i després ja veurem. Gràcies per venir.
7: A tu, per convidar-nos.
9: Merci per pensar en nosaltres.
5: Que vagi molt bé aquests dies ara que vindran.
9: Merci.
5: M'encanta dir això, però la gent, la gent ho escoltarà.
7: Clar, ja haurà passat. Segur que ha anat fantàstic.
9: Ha anat fantàstic. Que... ha vingut molta gent a la cercavila.
5: Sempre hi ha com un d'allò de... Hòstia, no pots dir perquè si es passa la setmana...
7: No, no, és que anirà superbé.
5: No, dic, per mi m'és absolutament igual parlar del que vindrà, però que la gent ho escoltarà després.
7: No passa res. O sigui, de fet, espero que hagueu vingut. Si no, us ho heu perdut.
5: Ha anat bé? Ha anat bé el Marrameu, noies?
7: Ha anat superbé, estem supersatisfets.
9: Hi havia una noia amb un cartell que posava on està la musca, però a part d'això tot bé. A part d'això tot bé.
5: Bueno, pues res. Doncs res. Gràcies per venir, senyora Esplaja.
7: A més que ja, plaja, ja us donem mola, permís per dir-nos les plaja.
5: Mola dir-se plaja, saps?
9: No, i ja senyores, com... ja anem cap allà.
5: És guai, plaja, és guai dir-se plaja.
7: Sí, sí, sí, molt.
5: Per tot el que significa.
9: N'hi ha molts a Palafrugell.
5: Sí. I res, que vagi molt bé i ens retrobem aviat.
7: Gràcies. Adéu.
10: Retrato, amb Francesc Niell.
11: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. '45 anys amb Ràdio Palafrugell.
12: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
13: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
14: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
15: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest diumenge 28 de juny, a 2:15 del matí, a Llofriu, al Centre Cultural Bassa Roques, la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, amb una demostració de la Pela del Suro i una degustació de vi de la denominació Origen Empordà. El preu és de 15 euros per als adults, 8 pels infants de 7 a 16 anys i gratuït fins als 6 anys. Per assistir-hi cal inscriure's al Museu del Suro, al telèfon 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 40 9 56 40.
5: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
7: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Una cançó de maig del 2024 forma part del Top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.

Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folder, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: tema anomenat Paripé. La banda osonenca reapareix també amb una proposta fresca i festiva que, sens dubte, ens marcarà l'inici de la temporada d'estiu.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.
0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade, amb Cancionera.
2: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
3: Gabriela és una cançó del grup femení basat a Los Angeles, Cat's Eye, i l'escoltes al nostre Top 50.

0: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
1: Ara que estem sentats

El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas amb Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mota, que va publicar originalment el 2020.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acaba d'escoltar, Un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.

0: Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Think a Me el passat 2025 i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben Lluny.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Tant 5 anys al teu costat.

una altra prova de la bona música que ens porta la Meghan Trainor, Getting Girl, aquesta cançó que és el segon senzill del seu setè àlbum d'estudi, Toy With Me. Novament ens porta una altra gran cançó, la cantant de Nantucket, de Massachusetts. Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fa d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyaran les primeres cançons. En Sean Randall Houser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat des del segell discogràfic Stony Creek Records, sobretot amb les seves realitzacions. Note to Self, pel segell Magnolia, es va editar el 11 de novembre 2022, l'edició de luxe el 2025, amb cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel. Cancel.

cançons que ens acompanyaran avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta, doncs, que des d'ençà ara fa un any tenim més de 6.000 cançons per escoltar, i òbviament no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia Note to Self, i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley. Aquest disc ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025, un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai. Randy Houser i Carter Faith, la segona, amb aquest disc Cherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Cherry Valley.

Artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que connect des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part d'en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons amb populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Old River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa amb Freddie Fursson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975, Before the Next Street Falls, amb aquesta versió de l'darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt, i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee, des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP en 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper 16s, va publicar també un disc, The Outlaw Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gourley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per el dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

Sí, la part final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 17-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquest estiu tindrem un eclipsi total de sol. Catalunya serà un dels llocs privilegiats del món on es podrà contemplar en la seva totalitat. Fenòmens com aquest recorden fins a quin punt el cel encara ens fascina. Perquè l'espai és una cosa que ens atrau a tots des de petits i que molts continuem mirant de grans, en les nits d'estiu, a ull nu o en binocles, seguint el que ens ensenya la NASA, les imatges del telescopi James Webb o l'estat dels robots que tenim a Mart. Només cal veure com ens vam tornar a enganxar fa poc a les missions com l'Artemis 2, quan la humanitat torna a la Lluna i seguiu en directe cada moviment dels astronautes, amb imatges que fa uns anys eren impensables. En els darrers anys, la carrera espacial s'ha tornat a moure. Però la pregunta és inevitable. Què hauria passat si no s'hagués aturat mai? Si les nacions, i ara també les empreses privades, haguessin continuat competint fins avui per arribar més lluny? Aquesta és la història alternativa que ens explica For All Mankind, la sèrie que avui en tractem la cinquena temporada, centrada en la política de Mart i en la recerca de vida més enllà del planeta vermell. Però abans d'entrar en òrbita amb aquesta temporada 5, si voleu recuperar el camí fet fins ara, trobareu el de la primera i segona temporada en l'episodi 21x39, el de la tercera el 22x18 i el de la quarta el 23x27. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Francesc Morales, qui us parla, l'Ignasi Herbat, a la direcció i presentació. Us recordem que ens podeu escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube i Patreon, si sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els programes i el blog amb crítiques de cinema. També ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I podeu contactar amb nosaltres a ningunoes@outlook.com. I ara sí, pugem a bord de la Sojourner. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana comença rumb a Mart. Comencem!
1: Take it all in. Everything that's happened. Let the this moment, your generation is going to do things people can't even fathom.
2: Our mission is to find life in the far reaches of our solar system.
3: The greatest discovery in human history.
2: We can't blow this.
4: My administration will put Earth back in charge. We simply cannot keep funneling money to Mars.
5: We have to be self-sufficient.
0: No longer. I sembla mentida, ja fa més de 2 anys que estàvem parlant de la quarta temporada de For All Mankind. En vam parlar aquí en el programa a principis del 2024 i ha trigat una mica més a arribar a aquesta temporada, vagues, etc. Ja ho sabeu, cinquena temporada de For All Mankind, sèrie de ciència-ficció creada per Ronald D. Moore, Matt Wolper i Ben Nedivi i produïda per Apple TV. És una sèrie que ens encanta i doncs, no podem deixar de parlar-ne cada temporada que ens arriba. I per fer-ho, per una banda, tenim la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
6: Gràcies.
0: Aquí a Happy Valley.
6: Sí, no sé si viuria, eh?
0: Si no, no hi ha més remei.
6: Les doncs vistes no són les millors. Potser m'he idealitzat una mica Mart.
0: Bueno, però hi ha gent que s'hi vol quedar i d'això en parlarem, eh? I no sé si de Happy Valley o si no des d'aquest ascensor, des de dalt de tot, de la torre, no? Tenim en Francesc Morales. Francesc, què tal, com estàs?
7: Hola, molt bé, bon dia.
0: Una temporada que, recordem, segueix aquesta sèrie que és la història de la carrera espacial si aquesta no s'hagués aturat. És una proposta de ciència-ficció en una temporada que per mi continua sent una gran sèrie, malgrat doncs, que és veritat que ha perdut aquell inevitable efecte sorpresa que tenien les primeres temporades, però, no obstant, per mi, manté el nivell. Ara, doncs, entrem una mica més a fons i analitzem la temporada i us pregunto que feu així 5 cèntims, opinions generals d'aquesta temporada 5. I anem entrant. Marta?
6: Aquesta... És cert que ja no té aquest efecte sorpresa, però a mi això no m'importa tant com algunes trames que en aquestes se m'han fet feixugues. Sí que és cert que, i per exemple, hi ha no només algunes trames, sinó alguns personatges no se m'han posat bé. O sigui, l'Àlex em sap molt de greu, però aquest noi, ja sé que tu, Ignasi, el defenses.
0: Jo sé, tens venia el jovent i ja
6: no
0: està.
6: No és veritat, ni molt menys. No és pas veritat. A mi l'Àlex és un personatge que m'ha costat. No podia, no li veig ni una interpretació coherent amb la resta, amb el que és la sèrie, ni a l'alçada, vull dir. A mi aquest nano em sobrava. Entenc el seu paper, però em sobra. I en canvi, respecto la joventut de la Harriet, m'encanta, ha sortit molt poc i ella m'agrada. I en canvi hi ha d'altres que, ostres, m'han acabat robant-me el cor, que és la Celia Boyd. Perquè, a més, és una actriu que ja l'hem vista, diverses vegades, en sèries o en pel·lícules, però és molt bona. I el paper, l'evolució que fa, és molt bona. I si em preguntessis quin és el teu episodi preferit, ja sabries quin és.
0: M'imagino, suposo que aquí no sé si considerem
6: el més emotiu,
0: tots el tercer, no?
6: Exacte.
0: Sí, bé, estem en la part sense spoilers encara, però bé. Ara,
6: per mi és el millor.
0: Sí, és el millor capítol de la temporada. Aquest i l'últim, potser l'últim, sí. Els dos últims, crec que...
6: Sí.
0: Sí, sí, sí. El tercer i els dos últims són els millors de la temporada, sí. Francesc?
7: Doncs a mi, com sol passar, no? Dos anys o quan d'una temporada a una altra s'allarga més d'un any, sempre hi ha alguna cosa que acaba grinyolant, no? I a mi el que m'ha passat és que de cop i volta m'apareixen uns adolescents que he hagut de parar cada dos minuts per saber qui eren, cap on anaven, sí. D'on venien i què feien, no? I a més jo, sincerament, em pensava que aquesta era l'última temporada de For All Mankind. Jo descobreixo, mirant-la, que encara li queda una altra i per sorpresa apareix un spin-off mentre la miro, no? Per tant, m'estava semblant molt lenta per ser l'última temporada, anava molt a poc a poc, les trames em semblaven molt feixugues, a més ja no tenia aquella lluita per una cursa tecnològica en la qual competien, s'estava convertint en una cosa que ja havia vist abans, que de fet és un tòpic de la ficció que és què passaria si, quan explorem fora de la Terra, si aquells territoris s'independitzen. I ha copiat molts elements d'aquesta tradició literària, cinematogràfica, cosa que es veu al final en els dos darrers episodis, que són els que més m'han interessat a mi, perquè els altres... jo tenia la por que s'estancaria durant tota la temporada amb aquests primers episodis.
0: No és l'última, encara ens en queda una més, per tant, sí que ells volien arribar a l'actualitat, després ho explicarem i ho han aconseguit, i per tant, doncs encara ens queda una mica més per arribar a aquesta actualitat.
7: Perquè això no ho hem dit, estem situats l'any 2012,
0: sí,
7: oi que sí?
0: Correcte.
7: En aquesta temporada?
0: Sí, sí. Veiem tot el que ha passat, que ara ho explicarem, des d'acabar la temporada 4 i que comença la temporada 5, tots aquests anys, i arrenquem el 2012. Sí que és cert que és una temporada aquesta important perquè perdem a pràcticament a tots els actors que hi eren des del principi, és a dir, desapareixen o aniran desapareixent al llarg de la sèrie. No vull dir que morin tots, sinó que aniran desapareixent perquè les seves trames han finalitzat. Val? No vol dir que morin, sinó que s'acaben les seves trames. Jo he trobat interessant que s'expliqui el que és, encara que ho haguem vist amb altre tipus de produccions, com és fer un procés d'independència a l'estil d'una colònia, com la pròpia mateixa Amèrica, no? En el seu moment, en aquest cas traslladat a l'espai. Una lliçó que potser cal aprendre, que és que a vegades doncs, sí que cal tirar algun paper al terra per poder completar un procés d'independència com el que t'expliquen, no? En aquesta sèrie. A mi també continua funcionant en part com una prequela no oficial de Star Trek. Crec que això continua mantenint aquest esperit, no? Perquè al final és aquesta carrera espacial. I és una temporada que se centra més en la geopolítica que potser les altres temporades, no? És a dir, en aquest cas hi anem directament a competició entre governs, no només governs, sinó megacorporacions, que a més paguen malament els seus treballadors. El tema del capitalisme aquí doncs, juga un paper molt important. L'apropiació dels drets minerals d'aquestes doncs, colònies, no? Que també ens resulta una cosa molt propera al nostre món. No cal anar a Mart, no? Per això també dic aquesta cosa que és com Star Trek, perquè al final Star Trek també parla de coses que ens passen a nosaltres, però ho traslladem a la part exterior com si fos un context de ciència-ficció. Aquí potser la part més científica, aquesta de recerca de vida o etc., que havia estat més principal, sobretot en les primeres temporades, aquí és més secundària. Tot i que acaba lligant-se en la trama principal amb alguns trets característics, no? És a dir, aquí parlem d'una sèrie de potències, parlem de països, quan parlo de potències, no? En aquest cas que s'envien unes sondes a planetes, per tant, esborrant l'element humà, que és una mica el que volen fer a Mart, no? És a dir, aquest element humà que està a Mart, el traiem, i aquí entra en joc tot el que és la trama de l'automatització de Mart, que serà central al llarg d'aquesta temporada. Sobre la producció, hem de dir que és una temporada que hi ha més interiors que mai, perquè és que pràcticament tot es succeeix a Mart. A la Terra, doncs, pràcticament hi ha 4 escenes, molt poquetes, és a dir, s'ha rodat molt amb interiors la sèrie. I el que havies dit tu, Francesc, de 2 anys, com tornes a la sèrie, etc., sí que hi ha un fet diferencial respecte a les altres temporades. Jo crec que també és necessari, que és, i bueno, ara m'ho dieu vosaltres també, que és una reintroducció lenta a la sèrie, no? És a dir, té que presentar molts personatges, molts són nous o vells, però són nous, perquè eren mainada a la temporada anterior, eren petits, ara doncs ja són adolescents o postadolescents, aleshores te'ls han de presentar pràcticament com si fossin personatges nous. Per tant, tinguent en compte que els antics desapareixen ja de manera definitiva i entren aquests nous, crec que és una temporada més que mai de relleu generacional. Aleshores, el primer capítol, que solia ser molt espectacular en altres temporades, en aquesta temporada no ho és, en aquestes característiques, com acostumàvem. Però continuo pensant que també és bastant interessant. Tot i que al final sí que està a l'altura de la sèrie, els 2 últims capítols crec que mantenen el nivell dels finals així, doncs, de superadrenalina, de tensió que tenien les temporades anteriors, ho continua fent, ho continua mantenint i ho continua fent igual o millor de bé. I per mi, doncs, el que fa aquesta temporada no és l'última com et pensaves tu en principi, Francesc, sinó que el que fa és preparar el terreny de cara a la 6a temporada. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és el cartell pòster d'Apple TV d'aquesta temporada 6. No sé si us heu fixat, si l'heu vist. És una referència a la pel·lícula La jaqueta metàl·lica, Full Metal Jacket, en què veiem en lloc del casc de soldat un casc d'astronauta. El casc d'astronauta té dibuixat el símbol de la pau, com doncs, el tenia el casc de Full Metal Jacket, i allà on posava Born to Kill, aquí posa Free Mars. Vull dir que bé, té gràcia aquest doble sentit, aquesta comparació, no?, entre que també doncs, lliguen tota la trama militaritzada, que també serà prou important, que tindrem a aquesta temporada. No sé, de tot això que he dit, què en voleu dir?
6: Jo no sé si és possible que ens vulguin ensenyar una de les maneres que existeix per declarar un territori independent, autònom, és més que no, independent, autònom econòmicament, autònom socialment. El que passa és que hi ha un sistema que ens ho han fet molt dibuixant, no? És a dir, perquè en una zona d'alta societat hi viuen DEF, AIS. El poble viu a per sota. O sigui, gairebé totes les escenes que surt al poble, la població dels marcis, no? els marcians, són en aquelles com botigues que te trobaries en el metro de Barcelona, no? Una botiga de... Pues un quiosc, una de 7-Eleven, una de no sé què, sandvitxos...
7: Hi ha un Domino's Pizza.
6: Ah, sí, hi ha un Domino's Pizza, i vinga, no? I és graciós anar trobant aquestes similituds que al final ens venen a dir, i això entenc que entronco amb el que ha dit en Francesc, en altres pel·lícules, me'n ve un al cap, però no me'n recordo com es diu, em sap greu. No sé si el personatge principal era en Brad Pitt, que va a la Lluna i hem fet el mateix, la humanitat fa el mateix, replica el mateix sistema econòmic...
0: Ad Astra,
6: que m'agrada molt aquesta pel·lícula. Repliquem el mateix amb tots els vicis, no? I fins i tot repliquem els vicis de la policia corrupta, no? I a banda...
0: Però no tinguis cap dubte que això seria així.
6: D'acord.
0: Fins que no canviï la humanitat, el dia que la humanitat se'n va a les colònies no són millors, sinó que el que fan és replicar el
6: estic
0: que és la humanitat.
6: Estic dient una evidència, estic dient algo que passa a la sèrie i que dona peu després, doncs, també a no tenir escrúpols si has de reclutar civils, donar-los armes... l'edat que siguin, la condició que sigui, i a banda que el govern dels Estats Units, amb connivència amb altres potències, envia, no?, unes forces Tot això podem trobar, tots els paral·lelismes a la Terra. No sé per què m'ha emprenyat tant. Segurament perquè és molt evident. Llavors, com és tan evident, i potser el ritme era lent, i potser alguns personatges jo els hagués tret més suc que no pas d'altres, alguns m'han agradat molt i els he vist poc, i altres trames els podien haver explotat d'una altra manera, i han continuat amb aquesta... amb aquesta mena de resistència, una milícia, no? Al final creen com una milícia, tot i que no... els hi diuen terroristes. Està molt bé això, no? Perquè qualsevol grup que està més o menys, perquè és un caos, més o menys organitzat, i que té armes i que les vol fer servir contra les forces de l'ordre, doncs ja són terroristes.
0: No? Són com els rebels de Star Wars, també, vull dir que...
6: Sí, però aquí hi ha menys glamour, que ja està bé, no sí, passa sí. res. Hi ha personatges que continuen agradant molt, com Lilia. Lilia trobo que és un personatge que és com un xiclet, és un home que roman en el mateix lloc des de les últimes temporades, és com trobar algú familiar. I a mi m'agrada aquesta cosa, aquest personatge familiar, no? I en canvi hi ha personatges que no sé si pel... l'escena, el diàleg o el que sigui, no li veig el sentit en aquell moment. No ho sé, enteníem molt millor abans les decisions en defallessa que ara. No entenc certes coses, no entenc els moviments polítics, no s'entén, no és clar. O sigui, ja
0: però sempre ha estat així el personatge, eh? És una...
6: No d'ell només, altres coses com el Leonid, el governador... Ell és un personatge mediocre que està en un lloc de poder i...
0: Jo no veig que sigui mediocre, eh?
6: A l'inici sí, aparentment
0: no.
6: És...
0: Ell està en un càrrec que l'han col·locat a dit per determinades circumstàncies i que el que fa és dir que sí en el seu govern, però és un tio, jo crec, bastant capaç. També està atrapat per una determinada situació política amb la seva dona, ha d'intentar, doncs, gestionar la situació com
6: no
0: pot.
6: No sé, però jo tinc en ment les escenes en què la dona li diu... És aquesta cosa estereotipada de tira per aquí o fes allò o vigila amb aquest, no ho sé. És una primera dama a l'ombra. Hi han coses que, mirant enrere altres temporades, he trobat a faltar.
7: El personatge de Dev també m'ha semblat que era molt diferent al de la psicologia del personatge. No m'ha semblat ben construïda. El tema d'un Mart independent i que com reacciona la Terra... És que em venien al cap... Us han recordat el Babylon 5?
0: Sí.
7: Passa una cosa molt semblant. Quan s'independitza la plataforma aquesta, el Babylon, passa el mateix a la llegenda dels herois galàctics, quan repassem la història de la conquesta de l'espai, en aquesta famosa sèrie dels anys 70-80. Un desafió total, que és molt semblant. De fet, l'estètica aquesta de posar unes botiguetes on tot és marró, negre, gris...
6: Poca llum, com... perquè se suposa que tot és sí, com, tot, no? Subterrani. És...
7: Sí, tot això no sé si es basa en com seria, sinó en com s'ha fet durant generacions l'especulació de com es viuria a Mart, no? Ha copiat massa d'aquestes idees. M'ha semblat més feble que d'altres, en aquest sentit.
6: A mi la psicologia és el... Gràcies per posar-hi la paraula. O sigui, és el que no m'ha semblat coherent amb el personatge de Dev de temporades anteriors. I això va en cadena. Les seves relacions amb altres personatges, que com la Leida, la relació amb la Leida, o sigui, no entenia quina mena de joc comú portaven tots dos. M'ha semblat la Leida, que és un personatge que a mi m'agradava, que tenia força, que el veiem a l'inici amb la Margo, que la va visitar a la presó, perquè la Margo està empresonada per altra traïció. La Margo continua sent vital. O sigui, continua sent un personatge que quan el veus es menja la pantalla. El que fa, el que diu... Tota la sabidoria que tu saps que porta, no només el que sap com a enginyera, sinó d'altres coses. O quan surt la Irina. Quan surt la Irina, tot guanya, diguéssim. No sé. El capítol de la Irina a mi m'ha agradat molt. No sé, semblo nostàlgica d'altres temporades, però... I m'agrada molt For All Mankind, eh? I el que passa és que és això, que ho veig com una mena de cadellat aquí intentant fer quallar personatges o idees o situacions que potser és el que han volgut, portar-ho al límit o no semblar molt versemblant perquè no se sap què passaria, no ho sé.
0: Sí, que és quan desenvolupem la part de trames, ja acabarem d'entrar a fons en tot això. Parlem de temes de producció. Pel que fa a la producció, doncs, comentarem que a l'abril del 2024 la sèrie és quan es renova per una cinquena temporada i s'anuncia també en paral·lel Star City, que serà una sèrie derivada centrada en el programa espacial soviètic, per la qual cosa també ens traslladarà de nou enrere en el temps als anys 60. Aquesta cinquena temporada s'estrena el 27 de març del 2026 i abans de l'estrena de la cinquena temporada s'anuncia que la sèrie és renovada per una sisena que serà l'última temporada prevista per estrenar-se el 2027. El rodatge d'aquesta cinquena temporada va començar el juliol del 24 i va acabar a mitjan desembre del mateix any. Respecte a altres temes que parlàvem abans, el tema del decorar, no? Tot això de la construcció d'aquest Mart, aquí doncs tinc declaracions de Ben Nedivi, que és un dels showrunners, que parla d'aquest decorat. Diu que és un decorat increïble, que probablement és més gran que qualsevol decorat de Sony en aquest moment. I ho sembla, tot el que són les galeries, aquest centre comercial, les botigues, etc., no? El que ells diuen que seria un carrer principal a Mart, ple de negocis, és un barri comercial, restaurants, botigues, etc. Intenta capturar aquella idea de que aquí és on vius i no només on treballes. Val? Això és el que ens explica el seu showrunner. Parlaves abans de Domino's Pizza, francès, que també tenim Starbucks, com a alguna altra de les franquícies importants, i bé, i veureu diferents detallets i altres que són negocis propis que van sorgint a partir d'aquí. I sobre el mantenir el realisme a la sèrie, perquè, clar, tinguent en compte que quan més vas avançant en la línia temporal alternativa, ells diuen que mantenir el realisme cada vegada és més difícil, ho explica Ben Nedivi, ja que la sèrie s'està tornant més ciència-ficció respecte al que era les primeres temporades. Però, no obstant això, ells recalquen que encara volen que sembli real. Diu, volem que el públic vegi la sèrie i realment senti que és com seria estar allà. Per tant, doncs, deixa ben clar que a Mart doncs, també hi ha crims, també es posen multes d'aparcament, hi ha aquest carrer principal, i que volen assentar aquesta idea de normalitat. I pel que fa a la música, doncs tornem a tenir Jeff Russo, però que recordem des de la tercera temporada no fa la banda sonora en solitari, sinó que hi ha unes quantes peces coescrites per Paul Dosselet, que ja ve doncs, de la tercera, quarta i també doncs, ha repetit cinquena temporada. I això seria en grans línies el tema de producció i llavors ja aniríem entrant. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar.
6: No, només, segurament és d'ell, no?, el tema d'obertura, que m'encanta, de la sèrie.
0: El de Jeff Russo, sí, sí. Sí,
6: ell és preciós, o sigui, quan és com aquelles caràtules que estan molt ben fetes, que la sèrie cuida molt i a mi m'agrada.
0: I l'ha mantingut des de la primera temporada. És
6: sí,
0: dir, que
6: és
0: no
6: veritat,
0: hi ha,
6: perquè hi ha canvis. Sèries que a vegades els hi fan instrumental, no?, van canviant vents o fan més metall o fan alguna... I no, aquí...
0: O les imatges, vull dir, les imatges jo diria que tampoc s'han alterat i que continuen sent les mateixes,
6: de fer
0: diria.
6: Hauríem
0: no sé si
6: de
0: alguna...
6: fer un estudi precís, perquè a mi tinc poca memòria.
7: No, crec
6: memòria.
7: Que són les mateixes,
0: sí. Jo també diria que sí. Si voleu, anem ja doncs, a full spoilers amb les trames. Doncs va, comencem.
8: How'd you get in there?
9: Oh, I have no way.
8: I know you feel.
9: Jay.
8: You know her dad's phone?
9: Yeah.
0: I bé, enganxant això amb un Ed que queda tocat després d'això, anem pel capítol que és el seu comiat, no? Tot el capítol homenatge que em sembla meravellós des de, diguéssim, el primer crèdit fins a l'últim. Tot el que veiem aquí, no? Amb aquest càncer que ja patia des de doncs, la temporada anterior, que l'ha ocultat a la seva família, el metge està desesperat perquè aquest home és intractable mèdicament i inclús personalment, no? Perquè no vol assumir doncs, cap tractament, etc. I bé, de fet, és el seu capítol i en aquest capítol perdem l'actor, no? Acaba morint el personatge d'Ed Baldwin després de... Des del primer capítol, el gran protagonista de la sèrie. Mm. Com heu vist tot això?
6: Bé, a mi m'agrada l'escena de la barra de bar.
0: Bueno, és la millor, no?
6: Sí, tots tres, no? Tres generacions, l'Ed, amb la seva filla Kelly i amb el net Àlex, i és un adéu una mica implícit, no? I ella més s'escapa amb la bata d'hospital i...
0: És molt propi seu, això. Seguís.
6: Trobo que aquest Ed sí que l'hem mantingut molt coherent fins a l'últim minut de la seva escena For All Mankind. I aquesta mena d'exercici com de repassada de la seva vida amb aquestes escenes de la guerra... Ara, en francès pensava, a veure si coincideixen les edats aquí, perquè les edats i les guerres, no? Que era la guerra de Corea.
0: Corea, sí, sí.
7: De Corea, sí.
6: En què salva el soldat, en què s'amaga...
0: De fet,
6: el salven, no?
0: Sí.
6: Més aviat.
0: Ell se salva i l'altre mor.
6: Aquella part m'ha semblat molt bona, tot preparant-te, no?, emotivament per al seu final. El passadís que li fan, no?, a la NASA, que ell...
7: Exacte.
6: Recorda com el primer dia que per anar, no?, a l'enlairament i trepitjar la Lluna amb la dona, que ja l'havíem oblidada, pobra... que va tenir una evolució.
7: I el fill,
6: sí, el fill petit que va morir amb un accident amb la bici i que ens va colpir bastant, i ho van portar molt bé, tota aquella part de conflicte familiar no dit i no expressat, en la temporada.
0: Sí, sí.
6: Estava molt bé, i més que res està molt bé, sobretot si t'estimes els personatges i has vist les temporades anteriors i saps d'on ve.
7: Sí, és que també hi havia una cosa, i aquesta és la part de la ciència-ficció que crec que l'Ignasi ha dit que els showrunners han comentat, no?, que ara hi han de posar més de raigs làsers, no? A les primeres temporades tot s'aguantava per un fil. O sigui, no apretes el botó adequat i tot explota, perquè és el 1978, no? I això feia augmentar la tensió quan tu miraves alguna cosa. Fallava la comunicació, etc. Ara això ha quedat una mica endarrere. Ara les coses ja van, ja no hi ha una preocupació de...
6: Tecnològica,
7: si fixeu,
6: vols dir.
7: Sí, exploten un munt de coses i la gent és que... Ostres, no tenim prou... Però vaja, no és una
6: Bé,
7: qüestió de vida o mort
6: immediata.
7: Bé,
6: però això sí que és verídic. Vull dir, quan es feien totes les primeres naus,
7: sí,
6: viatges de prova i que havia passat alguna desgràcia, era així, perquè s'anava molt ràpid i els mitjans eren els que eren.
7: Sí, per això ho dic, per això les primeres temporades la tensió és més elevada. Ara el perill tecnològic no és tan perillós.
6: L'amenaça, diguéssim, és a la població directament per part de forces.
7: Les coses ja van, o sigui, ja hem d'anar allà, anem.
6: Sí,
7: triguis
6: més o menys, no? Perquè sembla que tinguin tot el pressupost que hagin de tenir i sí, sí.
0: El flashback aquest de la guerra de Corea té sentit perquè s'havia parlat durant doncs, les primeres temporades,
6: sí,
0: que ell era un veterà de la guerra de Corea.
6: El pilot, no?
0: Sí, de fet,
6: bon pilot.
0: Molts pilots de la guerra de Corea van fitxar per la NASA, no? Com a pilots, diguéssim. I és una cosa bastant habitual.
7: Sí.
6: Ah, és que jo recordo aquells capítols de... Suposo que era la primera temporada, quan reclutaven astronautes, totes les proves, les dones... Ostres, és molt bo, aquella part era molt bona, però potser és el que diu en Francesc. Allò és bo, ens sembla bo, perquè tot estava per fer, no? Tot era una... Eren proves constants, podien haver-hi errades mortals molt fàcilment, la pressió que sentien els astronautes, perquè, clar, tot era com primera vegada provarem aquesta càpsula, primera vegada aquest motor, primera vegada, no? Primera vegada aterrar, intentar allunitzar, no? Era complicat. I aquí això està més superat, i en aquestes tensions entre M6, l'ISN, el govern rus, el govern nord-americà...
0: Abans, quan parlaves de l'escena aquesta del bar, és interessant també. O sigui, em fa gràcia determinades coses. Primer és la cançó d'Elvis, no?, que punxa, que és el Love Me Tender, que és la cançó que va posar en el seu casament, etc, amb la seva dona, i brinden, doncs, escoltant aquesta cançó. I l'altra cosa que em fa molta gràcia, quan està amb l'Ilia, que està, doncs, servint, arriba l'Àlex, i com que li diu, vine que provaràs l'alcohol per primera vegada, no? Clar, l'altre ja, tot i que doncs, tingui 17 anys o no tingui edat, diguéssim, per beure alcohol, com que et dona a entendre que ja no és la primera vegada que el posa, no? I em fa molta gràcia el personatge de Lia que fa, home, vols dir que li tinc que servir alcohol quan encara no té edat? I l'Ed li diu, però si vosaltres poseu vodka als biberons de les criatures. Sí. Què m'avença a mi?
6: Sí, és aquesta cosa més del segle passat.
7: Ara que has dit això d'Ed i el casament, crec que m'ho vaig apuntar. Hi ha un episodi en el que ell diu que s'ha casat 3 vegades? Perquè...
0: Bueno, es va casar amb la seva dona i llavors no sé si es va...
6: Es van separar.
0: Es van separar i durant després... la separació no sé si es va casar amb ningú, eh? Ara no me'n recordo, no ho sé.
7: En el primer episodi ho diu, sí. Li diu en el coreà que s'havia casat 3 vegades. No, he estat casat 3 vegades, li diu.
6: No ho hem vist, no? O sí, o ja ho he oblidat.
0: Sí que va tenir alguna altra parella, sí, però es va tornar a separar, no sé.
6: Sí, bé...
0: Sobre el comiat de Joel Kinnaman de la sèrie, tinc aquí una entrevista que amb unes declaracions que crec que són prou interessants. Hem de dir que coincidències aquestes de la vida, el dia que es va emetre el capítol de la mort del Baldwin a For All Mankind va ser el mateix dia que l'Artemis II estava previst que tornés a la Terra. O sigui, va ser com una mena de cercle, no?, entre la ficció...
6: Una mena de karma justiciero.
0: Sí, sí, no? Tornava l'Artemis i moria el cowboy
6: però
0: espacial.
6: Però l'Artemis va tornar bé, eh?
0: Sí, sí.
6: Vull dir, tot bé.
0: Bé, el cas és que Kinnaman, recordem que va ser dels primers actors fitxats per la sèrie i els seus creadors han admès que va ser una peça clau perquè s'aprovés la sèrie com un dels títols inaugurals a Apple TV, plataforma que es va llançar el 2019. Aleshores, això de matar el seu actor principal, tot i que el personatge havia envellit fins als 80 llargs ja la temporada 5, era el moment que ells volien executar de la manera correcta, no? Nedivi diu que va ser el final més difícil de crear. Ells expliquen que ho enfoquen sempre des de la pregunta de si hi ha més història per explicar amb el personatge i què és millor pel conjunt de la sèrie. Aleshores, diu que aquesta va ser la primera vegada que la resposta va ser que era el moment perfecte per acomiadar-nos de l'Ed, per dolorós que fos per nosaltres. El seu últim dia de rodatge va tenir una intensitat especial. La darrera escena, del qual va ser el record al llit dels seus anys joves, als inicis del programa especial, on es retroba amb el seu millor amic, en Gordo, i la seva esposa Karen, tots dos morts en temporades anteriors. Però el darrer passeig com a Ed, al costat amb en Gordo, no?, quan estan allà en el coet, que s'en l'aire, es van mirant i tal, diu que va ser un moment super, super emotiu. Explica Kinnaman que va ser un últim dia tan caòtic, diu que estava rodant amb en Michael Dorman, que és l'actor que fa de Gordo, i estava molt commogut de veure'l perquè s'havia convertit en un amic molt estimat. Llavors diu que s'estava acomiadant i fent un petit discurs a l'equip, no?, allà plorant al plató, a llàgrima vida. Van acabar cap a la una de la matinada i llavors anava cap a casa completament ple d'emoció, però a casa seva tenia 6 amics de Suècia que estaven morts d'impaciència juntament amb la seva dona que estaven esperant que aparegués. I és que tots van pujar a 3 vehicles grans que van anar costa amunt cap al Burning Man, que és el lloc on es van casar la seva dona i ell, que allà, doncs, al Burning Man hi ha un festival així molt, molt conegut, no? I aleshores, doncs, van anar tots directament al Burning Man després de rodar el capítol a la una de la matinada.
6: Emborratxar-se.
0: Bueno, no ho sé. Els flashbacks de l'episodi mostren la seva molt comentada però mai mostrada fins ara etapa de soldat darrere les línies enemigues de Corea, que quasi doncs, l'acaben capturant i quasi acaba morint, i era el moment, doncs, segons els showrunners de la sèrie, de mostrar-lo ara o mai, perquè si no, doncs, ja aquests moments no tenia sentit mostrar, no?, aquests moments terrorífics, fugint mentre estava ferit, etc. Nedivi diu que no són flashbacks aleatoris, sinó que són records que ell viu en el moment en què passa tot això i que l'informen de la situació del present. I pel que fa als records de Gordo, la Karen i el seu fill Shane, que li donen la benvinguda en aquella llum, no?, aquesta seqüència final de l'episodi, que és un moment així de llum molt blanca, molt, molt, molt clara, fins i tot a vegades els personatges tenen una il·luminació amb uns colors que estan molt i molt pujats, que sembla quasi de ficció, no?, com de moment
10: inclús celestial, podria dir, no? És com una cosa bastant de fotografia molt ben treballada. Volper diu que la part en què veu a Shane és el moment més emotiu i que l'Ed l'imagina amb aproximadament la mateixa edat que tenia quan va morir i que es retroben versions perfectes dels que a ell li eren els més propers. El primer vol espacial, diu Volper, era com el primer vol espacial Gemini, era el principi per a tot per ell, i tenir-los allà, per ser testimonis d'això i a nivell metafòric, també acomiadar-lo des d'aquí, semblava la manera correcta de tornar des del principi. Diu que Kinnaman, que li encanta que en el seu acte final hagin pogut capturar tota l'essència d'Ed, felicita per tant els creadors de la sèrie i que hagin capturat totes les seves facetes en el moment de la seva mort. I per altra banda, l'actor diu que sigui el que sigui, el que vingui a la sèrie, Kinnaman no en vol saber res. És a dir, va demanar específicament que no li enviessin cap guió després de la seva mort. Diu que no ho vol veure, que simplement vol veure la sèrie amb tothom. Diu perquè ara tinc una temporada i mitja per ser simplement un fan. I valora els guions de la sèrie, diu que és dels guions més infravalorats de la televisió. I personalment ell no tenia cap petició final, però sí que va demanar una cosa que encara no ha aparegut a la sèrie i els hi deien els guionistes textual, eh? On collons són els extraterrestres? I els guionistes doncs, li contestaven el mateix. Som massa realistes per això. I ell especifica i crida, jo vull aliens.
7: Jo estava pensant en això amb el penúltim episodi.
10: Sí. Bé, bueno, ja tindrem, doncs, en part. Doncs la dosi d'extraterrestres, encara que, doncs, bastant realista. Bueno, això és el que comenta bàsicament els showrunners i l'actor Joel Kinnaman perquè fa el seu comiat. Seguim amb la trama de, li he posat jo el nom així, Marte és nostre, no? Perquè seria com l'equivalent, els carrers seran sempre nostres, però en aquest cas no són ben bé carrers, el que hi ha a Mart, sinó que
6: són passadissos.
10: Sí, passadissos, aquestes diferents centrals, etc. Que és tota aquesta part, no?, de l'aïllament de Mart i el que començarà a ser aquest procés d'independència de Mart, que és una de les coses que seran claus a l'hora de desenvolupar aquesta temporada. Hi ha una trama que comença doncs, des de inclús les milícies a Mart, no?, que és una cosa complicada, tinguent en compte doncs, que no pots anar a l'exterior, que t'has de moure sempre a través de l'interior, túnels, etc, etc, i com es van configurant els diferents bàndols i com dintre de les forces de seguretat doncs, també hi hauran els simpatitzants per la independència i hi hauran doncs, també els que vindran de fora que intentaran aturar aquest procés d'independència. No? No sé com heu vist, que voleu començar a parlar d'aquesta part, perquè déu-n'hi-do les coses i els moviments que hi ha aquí.
6: No sé, jo el que em plantejava és si aquest pla d'automatització es fes realitat, no?, i s'executés tal i com tenia pensat, que tot això ho tenia pensat una empresa, que és Helios, amb la connivència del govern dels Estats Units, potser, i no sé si el soviètic també. Vull dir que al final són com allò, subcontrates a empreses que te fan un projecte enorme perquè aquella població o que aquella estació sigui més eficient, no? Perquè la idea d'automatitzar en principi és eficiència. Llavors, jo pensava, aquesta població que se l'expulsarà de mar, que és on han nascut alguns, on han viscut, on han estat pares i mares, on hi treballen i tenen les seves amistats i relacions, què posaran al seu DNI? És a dir, quan arribin a la Terra, on sigui...
10: Home, quan siguin independents, doncs marcians...
6: No, jo pensava, si això de veritat s'hagués dut endavant, pensava, ostres, els envien cap a la Terra... I què els hi dirà? Perquè ells són nascuts fora, molts són nascuts fora de la Terra, no? En aigües, abans en aigües internacionals eres un...
10: Bueno, als Estats Units no teniu DNI, aleshores hi ha carnet de conduir, no? Per tant, a Mart no sé si et pots prendre, bueno, sí, una llicència de conduir motos per...
6: Però ja no parlo, d'acord, però una nacionalitat, un sentiment, o fes papers, no? I ingressa en aquella, demana, no?, la residència.
7: Clar, tot això està previst. Vull dir, les nacionalitats i els països no són formes biològiques naturals d'existència. Tot això té... són documents, contractes i dates de caducitat.
6: Sí, ja ho entenc que està previst i que és un tràmit administratiu que pot ser llarg, però de mentres són com uns expàtries, o sigui, no bueno, és una reflexió que...
7: No, jo entenc que cadascú té la nacionalitat encara en aquest moment, abans de la creació de Free Mars, que crec que és el, com es diu, el nou país que es crearà, crec que cadascú és... australià, francès, el que sigui. Uh-huh. Crec que mantenen la nacionalitat de quan estan a Mart.
10: Bueno, poden tenir una doble...
7: No s'explica gaire, però...
10: Poden tenir una... No, és que no s'explica, però es podria arribar a tenir inclús una doble nacionalitat. Vull dir que...
7: Sí.
10: El que passa, clar, estem parlant de Mart com a nació independent, encara que estigui...
7: Al final de la sèrie, sí.
10: Com en un altre planeta, no? Jo m'ha semblat més un procés d'independència molt semblant al de que tenen com a referència els Estats Units, que és els Estats Units respecte a l'imperi britànic, no? Bàsicament, me recorda amb molts paral·lelismes.
7: Sí, perquè no deixa de ser la fantasia d'això, vull dir, d'això tota l'estona, vull dir, no només a For All Mankind, sinó a moltes altres produccions. La diferència és que quan es creen els Estats Units d'Amèrica, ja es creen amb aquesta idea de nacionalitat moderna. De fet, és la primera nació que ho fa. A partir d'aquest moment, sempre s'haurà de decidir què passa amb les nacionalitats dels nous països que aniran apareixent. Aquest any, els Estats Units d'Amèrica fa 250 anys. Quan es crea l'Algèria, la República Islàmica Socialista, bla, bla, bla, d'Algèria, doncs hi ha gent que té la nacionalitat francesa perquè allò era República Francesa, no era una colònia, i llavors es fa que... Tu pots mantenir la nacionalitat francesa si vols, o rebutjar-la, o el que sigui. Això és el que passa després de la creació d'aquest nou país. Clar, tot això s'ha de tenir en compte, perquè no és una realitat que passa com la meteorologia, no? Això s'ha de decidir, i s'ha de decidir molt bé.
6: Clar, s'ha de pactar.
7: Si es deixa de banda, ja és perill.
10: El que passa que el moviment popular que veiem aquí a la sèrie... és un moviment popular de moviments actuals, és a dir, manifestants... Si no hi ha dos exèrcits, són manifestants, policia, toc de queda, no? O sigui, la policia...
6: Bueno, i embargament. Sí. El primer és l'embargament a què els sotmeten.
10: De subministres, sí. I a banda, doncs, que la policia, disparant contra els manifestants, uns manifestants que es veuen superats també en aquest aspecte, no? Però que aconsegueixen, en aquest cas, fins i tot, o sigui, arribar al centre de control, que serà una mica el que els salva de tot això, que al final doncs controlen, entre cometes, el pont de la nau, i a partir d'aquí doncs està tot a les seves mans, no?
6: Per mi, una diferència o un tret característic que potser el... No sé si el diferenciaria d'altres processos de reducció de població per mitjà de la força per reprendre aquest control de la situació, és que aquí es coneixen tots. És com als pobles la guerra civil. És a dir, es coneixen tots. Es coneixen els... En principi, són una població, em penso que he llegit, de 5.000 habitants. I és cert que el que veiem en diferents escenaris són molt comptats, no? Perquè és aquesta mena de passeig comercial, és en l'invernader, aquell que no n'hem parlat, on estan creant i fent cultiu propi per no haver de dependre dels aliments que li puguin venir de la terra. Són a la consulta... només sortia en anglès a la consulta del metge, no? En certes habitacions o habitacles, perquè jo no sé si podria ser marciana, perquè realment on te viuen és casa de colònies, o sigui, és un habitacle molt petit, no pots tenir-hi gaire res, no? Quatre fotos i poca cosa més. Vull dir que aquesta diferència de que tots es coneixen, no sé si ho podien haver fet encara més cruent i cruel, i alhora la població, aquella manifestació que els envolten i que acaba amb la policia amb porres contra la població que s'està manifestant, i en principi tot era pacífic, sí que és molt realista. Molt realista en el que ens passarien, que passa a nosaltres, no? A la nostra terra, diguéssim. Però allà té un, crec, un component encara més accentuat, que és aquesta coneixença.
10: Paral·lelament a tot això, hem tingut aquesta missió a Tità i aquesta part més científica de recerca de vida a altres planetes, que és un tema que porta a la sèrie des de la primera temporada. Aquí doncs, ha passat més desapercebut i que bàsicament és el personatge de Kelly que lidera una missió per anar a Tità, no? Unes sondes han detectat el que podrien ser unes formes de vida i, per tant, doncs, han d'anar cap allà a veure per poder confirmar si realment es tracta de vida o és que les sondes s'han equivocat. Clar, això també genera tota una sèrie de dilemes ètics per part del personatge de Kelly, que també farà decisions qüestionables, no? Per posar en risc la seva pròpia tripulació, tot i que no és ella la que la lidera en aquell moment, perquè la nau, la Sojourner, que és la Sojourner T, acabi aterrant a Tità, no? També la veiem aquí comportant-se d'una manera semblant a la que podria ser el seu pare, l'Ed, crec. No sé com heu vist tota aquesta part.
6: Jo el que veig és que quan la Kelly està lluny de l'Àlex és molt millor. El personatge millora.
10: Sembla que li tinguis mania a l'Àlex, no sé per què, eh? No sé, Marta, crec que no m'ha quedat clar al llarg del programa
6: d'avui. Crec que és una evidència.
10: El programa d'avui.
6: I d'altra banda, és molt coherent amb el personatge, amb la seva necessitat, la seva visió d'exploració, de que al final el que van a buscar és vida fora de la Terra, i saben que només tenen aquesta, no tenen gaires opcions, és a dir, més possibilitats en el futur, doncs ja ho sabem que tot costa molt, que és una, a més ha anat molt, molt precipitada aquesta operació cap a Tità, ella hi anava com de segon, no? No anava de comandant, i a mi m'ha agradat el gir que fa el gir que fan els papers en aquesta tripulació. M'han agradat. Això és un, jo he trobat que és una cosa com molt, molt natural de la situació, com decisions molt coherents amb les situacions extremes amb què es troben.
7: Doncs jo tenia la por de que s'haguessin oblidat ja de la, o hagués quedat com alguna cosa secundària això de la recerca de vida fora de la Terra, i gràcies a que no ho han oblidat he recuperat el que m'interessava de les primeres temporades, no? Que és el progrés tecnològic, exploració, jugar-se-la per arribar a algun lloc. No? La trama de Mart se m'havia fet molt estancat, tot. Tot passava allà entre aquells passadissos, no? I, en canvi, la trama aquesta de Tità és la que més m'ha agradat a mi per això, perquè em recordava la sèrie en les seves primeres temporades.
10: Sí, sí, bàsicament és això. Bé, total que sí, que a Tità hi haurà vida, però clar, per aquestes circumstàncies que sempre, és que la sèrie sempre et posa en aquell punt límit, que alguna desgràcia ha de passar, que sí. No tothom pot tornar, que les coses sempre surten malament, no? És a dir, sempre va estirant això. Primer tenim la desgràcia de la nau russa, que doncs s'acaba
6: fonent.
10: Sí, sí, fonent directament, vull dir que no hi ha aquesta desgràcia. I, per tant, doncs, o ells hi van o s'han de retirar i no saben si tornaran, si podran fer el descobriment, no? O aquí la Kelly pren la decisió de manera unilateral, sense mai dir-ho als seus companys, que ella provoca aquesta situació que els obligui a aterrar quan podien haver marxat. De fet, ella tenia l'ordre de marxar i acaba provocant a la nau. I és per això que quan es quedin atrapats a Tità, doncs sigui ella la que decideixi sacrificar-se, perquè al final és ella la que els ha portat allà. No els hi diu, però tu saps que la decisió que té ella de perquè no poden tornar els tres, perquè no hi ha oxigen pels tres, només per dos, que ella es queda perquè és ella la culpable de que estiguin en aquella situació. Aleshores, crec que no hagués pogut assumir ella la mort d'algun dels altres dos membres de la tripulació. Tinguin en compte
6: quan
10: això.
6: Quan la lògica et diu que la que haurien d'haver deixat és l'Helena, que ha perforat el vestit.
10: La coixa es queda, vull dir, això jo ho tenia claríssim, eh?
6: Pobre.
11: I know this is a war, and I know you're fighting for your life, but you can't do this. You can't lose your humanity.
12: We're fighting for our humanity. That's
10: una temporada que ja veiem en aquests últims instants de la sèrie que sempre fa ja el salt al que serà la temporada següent, que ens du directament a l'any 2020. L'any 2020, on veiem la Mars 94. No? Us en recordeu de la Mars 94?
7: Sí, era la nau soviètica que han d'abandonar.
10: Correcte.
7: Quan sí, sí, viatgen a Mart, aquella cursa que fan tres competidors, no? La Unió Soviètica, els Estats Units i Helios.
10: Correcte. Sí, sí. Doncs llavors,
7: hi ha mil problemes, com sempre. I els soviètics i els americans han de... O sigui, els soviètics i la NASA han d'unir forces i es queden amb la nau de la NASA.
10: Recordeu que els motors d'aquesta nau soviètica els van poder completar els soviètics gràcies a l'Amargo. Uh-huh. Que l'Amargo, doncs, passava...
6: Passa informació.
10: Sí, sí. Uh-huh. Li estaven fent xantatge, etcètera, etcètera, no?
6: Bueno...
10: Doncs recuperem...
6: I tenia una mica a l'altra banda.
10: Sí, sí, sí. Recuperem tot això en aquest moment i tenim un missatge mentre sona una cançó que és Blinding Lights de The Weeknd, que hi ha una terminal que veiem ordres en dos.
6: Sí, mira.
10: Us heu fixat? Tu has buscat, Marta, el
6: sí,
10: que significa
6: sí,
10: el missatge?
6: Està en rus.
10: Sí, està en rus. A veure, intentem desgranar a veure què diu el missatge.
6: Sí, però tot i que es pugui traduir, ja ho han dit els creadors de la sèrie, no entendrem res. O sigui, hi ha una mica de misteri dins d'aquest missatge. Eh? No. Detecció d'ona gravitacional 3.06.0451. La meva lletra, perdoneu.
10: Nikolov?
6: Nikolov descarregant.
10: O carregant. G-O, que són les sigles aquestes, és ona gravitacional, no?
6: Sí.
10: Que això és aquesta, és una mena d'ondulació en l'espai-temps que està causada per coses com poden ser, per exemple, els forats negres.
6: Off, descarregant.
10: O carregant. G-O, que són les sigles aquestes, és ona gravitacional, no?
6: Sí.
10: Que això és aquesta, és una mena d'ondulació en

0: fer. El nom de Nikolov fa referència al que era el xicot de la Margo, diguéssim, no?
1: Bueno, xicot.
0: Bueno, com li podem
1: una
0: dir?
1: Una parella difícil, complexa la relació, perquè, clar...
0: Sí.
1: Ell per la Unió Soviètica, molt controlat, i ella, en fi, traïdora pels Estats Units, però un cop ella s'exilia a la Unió Soviètica, no pot... No sé si ja se'l va encarregar.
0: Sí, sí, mai tant se'l va encarregar. Era en Sergei.
1: En
0: Sergei Nikolov.
1: O sigui, quan ella, la Margo, demana asil a la Unió Soviètica, en Sergei ja no hi és.
0: Clar, ell l'assassinen a la quarta temporada. Sí. Hi ha un moment en què Margo està vivint a la Unió Soviètica i ella està vivint als Estats Units.
1: Exacte.
0: I quan ella torna i sembla que es puguin doncs, retrobar és quan a ell se'l carreguen. No? Uh-huh. De fet, Sergei és personatge que comença a aparèixer a partir de la segona temporada, però que gràcies a la sèrie Star City podem saber què feia Sergei a la primera temporada de For All Mankind,
1: sí,
0: perquè també és un dels personatges que apareix, que l'interpreta l'actor Joseph Davis a la seva versió més jove, que és la que veiem l'any 69-70, que és on, de moment, hem vist que transcorren els capítols d'aquesta
1: sí.
0: sèrie Star City.
1: Clar, és que ara el que em passa és, primera, que... abans de poder fer aquest programa, jo ja estic una mica intoxicada amb la sèrie Star City, i que em sembla molt millor la primera temporada del que he vist fins ara de Star City que no pas aquesta.
0: És que no tenen res a veure. Són...
1: Ja ho sé, no tenen res a veure. Sí, sí.
0: Se'm fa difícil comparar-les perquè són diametralment oposades, eh? Vull dir, no els hi trobaria comparació en aquest aspecte. Sobre el final de la sèrie, tot el que hem explicat ara, els showrunners sí que han mantingut unes entrevistes i han tota una sèrie de dades que expliquen una mica el que van decidir i el rumb, no? Volper diu que els hi va semblar molt atractiu portar el passat de la sèrie cap al futur de la sèrie i insinuar com les dues coses s'acaben unint. Per això trobem aquí la Mars 94, que és un misteri que connectarà la temporada 6 amb tota la història de la recerca de vida que estan construint a partir del descobriment doncs, que fa Kelly. Explica que troben el llac i que es van preguntar com havia de ser aquell líquid i que van tenir moltes discussions sobre com es comportaria aquest tipus de microbis en un llac i a l'aigua de metà, i com tindria un aspecte diferent a l'aigua normal. Ells expliquen que volien fer-ho sentir real i ser fidels a la ciència i el color en moviment, donar-li aquest moment també de joia al personatge en un moment, alhora que també és molt trist, i que semblava molt fidel al recorregut del que és aquest personatge. Sí que és cert que als finals de temporada de For All Mankind tenen la costum de matar alguns personatges principals. Walper parla sobre el fet d'haver matat a Kelly en aquest capítol, explica que va ser una decisió difícil, tot i que ell recalca de no van pensar en és al final hem de matar algú, tot i que diu que sí que ho fan moltes vegades, no va ser el cas d'aquesta, i ells entenen que era realment l'evolució de Kelly com a personatge. La van veure com un personatge que havia d'assumir el llegat de ser una Baldwin i prendre algunes decisions discutibles, per dir-ho de manera suau, que és tot això que explicàvem, no? Quan està la nau, que decideix doncs, que hagin d'aterrar cap a Tità i quan bàsicament havien de fer mitja volta. I ho va fer sense que ningú ho sàpiga i que, per tant, expliquen que ella carrega el pes de tot això i el públic sap que ella ho carrega. Per tant, diu, veient la seva persecució encara obsessiva per trobar aquests microbis, van tenir entre l'equip de guionistes unes discussions sobre Moby Dick, bàsicament, no? Perquè per Kelly la balena doncs és trobar aquests microbis. Per tant, li donen el premi de fer que assoleixi aquell objectiu i que després es sacrifiqui per protegir les vides de les persones que ella va posar en perill. Diu que semblava la culminació extraordinària pel seu personatge i una manera de mostrar el preu d'aquestes recerques científiques. Parlant de la culpa, no? Que també diu que la culpa és principalment el que impulsa aquesta decisió, diu que havien parlat de tenir aquesta escena de confessió, o sigui, que ella ho expliqués i tal, i al final van decidir que el millor que podien fer és que s'ho callés i que sortia la llum a través del sacrifici. Per tant, ella dona com a raó la família, tot aquell discurs que ella fa en els altres dos, diu que també és una bona raó, diu en Walt té tres fills petits, per tant, doncs, se suposa

0: cosa doncs, que els ha de cuidar, ella té un fill només i ja és gran, però expliquen que el que realment la mou a ella és la culpa, i els guionistes diuen que si no hagués estat decisió seva no estaríem parlant d'això. És a dir, si Kelly no hagués empès la nau, ella no s'hagués sacrificat. Val? O sigui, que ella decideix sacrificar-se com perquè sent culpa de tot plegat. També parlen de l'actriu Cindy Wu, que doncs, s'han encarinyat molt d'ella, del recorregut que ha fet primer com a adolescent, quan va començar l'actriu a la temporada 2 i ara al final de la seva vida, i el fet que el pare de la Kelly morís abans ho va fer encara més difícil, perquè, clar, la gran pregunta dels guionistes és: podem matar el pare i la filla a la mateixa temporada? Diu, això és molt gros. Però realment ho han acabat fent d'aquesta manera, no? I diuen que han après que és com més dolorós per a ells que no pas per al propi públic. I pel que passarà amb l'Àlex, Marta, que potser tu no et preocupa, però els guionistes de la sèrie han dit que la sèrie sempre ha estat d'anar més lluny del que mai han anat, i aquest definitivament serà el focus de la temporada 6. A banda de concentrar-te, com deies tu, doncs, Francesc, en les formes de vida, també volen centrar-se en la jove nació de Mar, com serà. Doncs una cosa és liderar una revolució i l'altra és aconseguir la independència i com governar un país. Per tant, tots aquests temes doncs, seran allà. Doncs molt bé, Marta, Francesc, això és tot per avui. Ens seguim doncs escoltant aquests dies.
1: Llibertat a Mart.
0: Ah, sí, Free Mars.
2: És la propera.
0: Apa, adéu-siau.
2: Adéu.
0: Encara ens queden alguns programes abans de tancar la temporada, així que la setmana que ve tornarem amb més continguts. Fins aleshores, cuideu-vos molt, perquè fins i tot a l'espai ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000, amb servei de bar a càrrec de Serrans i Juli Vies, que és la comissió juvenil de la BAC. Es farà a la plaça del Portbó. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
4: Cap Roig Festival presenta...
5: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
4: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
5: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
4: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
5: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya cayó.
1: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
4: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
5: Comencem un nou episodi de...
3: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Well. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: like it. I like it. Rob, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, Rob. We out, we out, we out.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
4: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Atenció.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ruta 66.
1: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready, pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.